les confidències, pels comentaris, per la intimitat, per les consultes, les opinions. Momentos és un programa amb nom propi que presenta i dirigeix Luis Rodríguez, on la nit adquireix un caràcter confidencial generat per la participació dels oients que es converteixen en autèntics protagonistes. Els seus ingredients són sinceritat, profunditat i respostes solidàries.

0: és que no sóc com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Mañana, dicen, Bielsa contará por qué Uruguay ha quedado eliminada del Mundial de Fútbol, un deporte que define a la perfección la nacionalidad de ese país. Con menos de 3,5 millones de población, en el escudo de su selección se lucen 4 estrellas, aunque solo tenga 2 mundiales. Y es que antes de que se organizase la primera edición de la Copa del Mundo de la FIFA, el fútbol de Uruguay ya había conseguido 2 Juegos Olímpicos. Con menos de 3,5 millones de población, repito, son una potencia futbolística que vive el deporte tal y como encarna Federica.
1: Triste no, molesta un montonazo. Qué ganas como de tirarles un balde de agua bien frío y que ahí activen el cerebrito un poco.
0: Federica solo tiene 9 años y de esos 9 años queda demostrado que ha pasado mucho tiempo con su padre y con su abuelo.
1: Esa es, quiero que se vaya. Después, Federico, que nadie lo ve y hasta mi abuelo me preguntó si jugó o no. Después, Muslera. Ay Dios, es exactamente.
2: ¿Cuántos errores se tiró Muslera en el Mundial?
1: La verdad, este fue pésimo. El otro partido no tanto, pero fue pésimo. Fue pésimo cuando todos pedían que no pongan a Muslera y Bielsa puso a Muslera.
0: Seguramente no recuerde cómo jugaban algunos de los jugadores a los que nombra, pero Federica no se ha perdido una conversación sobre la charrúa.
2: Y ojalá en la próxima Copa del Mundo les vaya bien. Vas a tener muchos años para ver una buena Uruguay.
1: Hasta ahora no se está viendo.
2: Y yo estoy triste por Uruguay, aunque no soy uruguayo. Me gusta mucho Uruguay por Forlán, por Recoba, por Cavani, bueno, Luis Suárez.
1: Esos necesitamos, eso justo necesitamos. Sí, Suárez era una de las posibilidades que Bielsa pudo contratarlo ahí y no lo hizo. Entonces, pésimo Bielsa y ojalá que se vaya.
0: Uruguay es uno de los países donde mejor se vive del mundo. Culturalmente también es una potencia. Son poquitos, pero se hacen notar. Federica lo demuestra. Llegarán otros mundiales y la celeste tendrá nuevas oportunidades. Y ahí estará Federica, con su camiseta azul y toda esa personalidad.
3: Esta es la bonita historia del día en el Mundial que nos trae Finca Santa Rosalía, el mejor guayú del mundo. Y con sello español.
4: Reúne a los tuyos, enciende la parrilla y vive el Mundial como se merece. Con el guayú de Finca Santa Rosalía, cada celebración sabe mejor. Tierno, jugoso y con un sabor espectacular. Guayú de Finca Santa Rosalía, la mejor carne del mundo con sello español. Encuéntrala en grandes superficies y en fincasantarosalía.com.
5: Tinto de verano, Don Simón.
6: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
5: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
7: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
8: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
9: Herrera en COPE.
10: La mañana.
11: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
12: I us parlem d'un nou cas que sacseja Catalunya per la mort d'un nadó presumptament víctima de maltractaments. Els pares de la criatura de només 3 mesos han ingressat a la presó per ordre judicial. La jutgessa ha decretat presó provisional i comunicat i sense fiança per a tots dos, investigats per un presumpte delicte de maltractament habitual amb resultat de mort. Els fets es remunten al 25 de juny, quan la parella va trucar al 112 perquè el nen no respirava. Els professionals del sistema d'emergències mèdiques van aconseguir reanimar l'infant i el van traslladar a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, on va morir la matinada de l'endemà. Segons els metges, el nadó presentava lesions compatibles amb la síndrome del nadó sacsejat, fet que va motivar l'avís als Mossos i la detenció dels progenitors. Paral·lelament, el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar tota l'atenció sanitària que havia rebut la criatura. Segons la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja, el nadó havia passat 2 revisions rutinàries al CAP durant el mes de maig i, d'acord amb la informació preliminar, en cap d'aquestes visites es van detectar indicis que fessin sospitar una situació de risc.
9: Aquest és l'element que hem d'analitzar en profunditat, així aparentment i amb la primera doncs, anàlisi de la informació que disposem semblen que eren visites rutinàries i que no hi havia elements que cridessin l'atenció, però evidentment, com ja he comentat abans, doncs, davant d'un cas com aquest hem d'aprofundir i revisar tota la documentació de què disposi l'organització i a més si cal entrevistar doncs, els professionals sanitaris.
12: Aquest és el segon cas de presumpte maltractament greu a un nadó que transcendeix aquest any a Catalunya. El passat mes de març, els pares d'un nadó de 6 setmanes també van ser detinguts després que el menor ingressés amb lesions greus a l'Hospital Vall d'Hebron. Molt bon dia, sóc Yolanda Canalés, són les 7:22 d'aquest dilluns, que comença o arrenca amb temps força estable, amb alguns canvis, això sí. El matí sí que serà majoritàriament assolellat arreu de Catalunya, mentre que a partir de migdia creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i les comarques de Girona, on s'esperen ruixats i tempestes que localment poden ser intenses. De manera més aïllada també podrà caure algun xàfec a punts al prelitoral. Pel que fa a les temperatures, la calor continuarà sent intensa, tot i que una mica menys. Les màximes es mouran entre els 31 i els 33 graus al litoral, però poden arribar als 36-37 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tenim ara 28 graus a Barcelona, 24 a Tarragona, 21 a Lleida, 23 a Girona i 19 a Andorra la Vella. El Ferran Aràndiga també t'explicarà l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
13: Bon dia, comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, a hores d'ara, destacant que tenim una incidència, un accident a la GI-652 a l'altura de Pals, que obliga a tallar la calçada en dos sentits de la marxa i provoca fins a 2 quilòmetres de retencions. Per altra banda, però, més enllà d'aquesta incidència, tenim força tranquil·litat. Parlem només d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Trobem lentitud al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, sobretot als primers trams on es pateix més intensitat en la circulació. Per altra banda, també trobem retencions intermitents al Vallès, d'un quilòmetre i mig, a la C58 des de Sabadell, també per la C17 a Parets del Vallès en direcció a Barcelona. També cap a la capital catalana tenim retencions al vessant Llobregat amb congestió per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
12: I també t'expliquem que desplaçar-se avui amb Rodalies pot ser una mica més complicat de l'habitual, tot plegat per la convocatòria de vaga del Sindicat Ferroviari Intersindical, que ha obligat a aplicar serveis mínims que són del 66% en hores punta, de 6:45 a 9:45 del matí i de 4:08 de la tarda. La resta de la jornada, el servei es redueix al 33% de l'oferta habitual. I Barcelona ja escalfa motors per al gran depart del Tour de França. A només uns dies de l'inici de la prova, els hotels de la ciutat freguen el ple absolut i els apartaments turístics preveuen una ocupació superior al 80%. El sector confia que la cursa deixi un important impacte econòmic i contribueixi també a reforçar la projecció internacional de Catalunya com a destinació esportiva i turística. Després d'un juny marcat per grans esdeveniments com el Primavera Sound, el Sonar, la visita del Papa o el Gran Premi de Fórmula 1, els hotelers asseguren que el Tour ha provocat un nou repunt de la demanda. En un dels establiments situats al centre de Barcelona, l'ocupació ja s'acosta al 100%. El seu director, el Roger Grau, explica que l'increment de reserves els ha permès fins i tot a pujar una mica els preus.
14: En principi no tenim identificades reserves que com a tal vinguin pel Tour, com podia ser equips ciclistes, per exemple, però sí que és veritat que hem notat un repunt de la demanda tant a nivell de tarifa mitja com de número de reserves, que ens fa pensar que aquest event sí que ha tingut un event en la plaça. Estem preveient unes ocupacions al voltant del 100%, o sigui que fregarem el ple durant els 3 dies que estarà el Tour per aquí a Barcelona, sí.
12: Pel que fa a la mobilitat, recordem, el Tour no coincidirà amb l'operació sortida del primer cap de setmana de juliol, però sí que comportarà afectacions importants al trànsit. Diumenge, durant l'etapa entre Tarragona i Barcelona, hi haurà talls de carretera d'unes 5 hores en diversos punts del corredor litoral, especialment a la N340 i a la C31. Com a alternativa, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, les restriccions es traslladaran a Osona, al Ripollès i altres vies a l'interior, motiu pel qual es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i buscar rutes alternatives o utilitzar el transport públic. Temps ja pels esports i, com no, el ciclisme protagonista. Víctor Navarro, molt bon dia.
15: Bon dia. Comença una setmana, la de juliol, que serà també clau a Barcelona pel Tour de França. Històric, aquest dijous es presentaran els equips de la ciutat comtal davant de la Sagrada Família i dissabte la primera etapa, una crono per tota la ciutat de Barcelona de 19 quilòmetres. Diumenge, sortida de Tarragona que acabarà a Barcelona, 168 quilòmetres de recorregut. I dilluns, ja el proper dilluns, d'aquí una setmana, de Granollers i ja enfilarà cap amunt, cap a França, en 195 quilòmetres. També és una setmana important en clau Barça perquè aquest dimecres pren possessió el president electe Joan Laporta. Ho farà a les 8 del vespre i demà el Barça anunciarà la seva samarreta després que equips com per exemple el Girona ja ho hagin fet. I avui també és un dia important perquè hi ha reunió a la Lliga, a la seva seu a la capital, amb tots els equips de primera i segona. Això vol dir que hi seran el Barça, Espanyol, el Girona, l'Andorra i també el Sabadell, que acaba de pujar a segona divisió.
10: Herrera a COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
10: Estàs informat.
16: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
17: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
16: Si con las humedades te las tienes que ver.
17: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
18: Murprotec.
19: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93265-1155, 93265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
20: A veces hay cosas que afectan más de lo que imaginas. Tu confianza, tus relaciones, tu bienestar. En Clínica Masculina Europea damos un paso más con una nueva tecnología focal, eficaz y mínimamente invasiva. Vuelve a sentirte tú. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confianza.
21: Lores Metal. La mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
22: 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
12: Continuarà mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que tinguis un molt bon matí.
23: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
24: Este verano preocúpate de la playa, del sol y de encontrar el mejor chiringuito. Porque de reparar o sustituir tu parabrisas ya se encarga Crystal Box. Siempre cerca para ayudarte y ocuparse de todo. Y ahora, además, te llevas una toalla y unas palas de playa gratis. Nosotros nos encargamos de tu coche. Tú, del verano. Crystal Crack, Crystal Box.

0: taller de radio, ¿eh?
1: Total.
0: De todas formas, sé más de pescado que de peces, ¿eh? O sea, es decir, yo de los peces en el agua poquito.
1: Ya. Bueno, pues es que nos viene fenomenal. Porque además me parece que le conoces, porque es de Sevilla. Se llama José María.
0: A ver.
1: Y es pescadero.
0: A ver.
2: Aquí tenemos el lomo harto del atún rojo, ¿vale? Lo dividimos en tres partes. Una, el plato, que es la parte de abajo, que realmente sería la parte de arriba del atún, ¿vale? El descargamento, que es la parte esta de aquí arriba, y la cola negra. Y el lomo blanco o lomo bajo lo dividiríamos en una parte más, porque saldrían las parpatanas, el descargado, que es la parte de arriba del lomo, el tarantelo, que es la parte que va entre el lomo y la ventresca, y la cola blanca.
0: Que a lo mejor no lo sabes, pero es que me has traído mi pescadero al programa. No,
1: sí, lo sé. Por eso te he dicho que igual le conocías. Bueno, en redes se hace llamar el navegante y se ha propuesto que aprendamos un poco de pescados.
3: Tenemos toda valle que es blanco y la tiene recha. La corvina la tiene recha.
2: Y los pescados azul sí suele tenerla en V. Pero hay un problema.
3: Es que los pescados semigrasos, como este borriquete, también la tiene en V. O, por ejemplo, el besugo, que también la tiene nube.
2: Así que no, tener la cola en nube no significa que automáticamente sea azul.
1: Bueno, incluso para puntualizar algunas cosas que decimos en los medios de comunicación sobre el pescado.
2: Y están explicando qué pescado nuevo estamos consumiendo en España. Y como ya estaréis imaginando, aquí hay tela para contar.
4: El rufo, la galera, el pez cinta son más baratos, los han traído el cambio climático.
2: ¡Nueva la galera! Dios, sí llevan aquí toda la vida, cojones, ¿eh? Pues
1: ahí te dejo con tu pescadero, con José María.
0: Beli,
1: buenos días.
0: ¿Cómo estamos, tío?
5: Muy buena, ¿qué pasa, visita?
0: Oye, escúchame, mira, María José, para que te hagas una idea lo buena que es la pescadería de José María. Yo ahí hace un tiempo ya pues empecé a decir cuando la encontré y tal, y lo dije por la radio, y un colega mío que fue quien me la enseñó, Emilio, me dijo que yo no lo diga tantas veces porque ya va mucha gente a la pescadería y nos vamos a quedar sin pescado. Oye, mitos, José María, ¿el pescado congelado es peor que el fresco?
5: Sí.
0: ¿Directamente?
5: Sí. Sí. Y sobre todo en textura.
0: Ajá. Pero si se congela bien y rápido, estos que vienen congelados, de que se meten en cámaras frigoríficas, que están por debajo de no sé cuántos grados, ¿no se supone que así se le quita el anisakis y que todo el pescado que comemos fuera en un restaurante está congelado previamente?
5: Supuestamente está congelado previamente. Sí, es verdad que la congelación a menos 60 grados le favorece mucho al pescado, pero lógicamente en textura... no es igual que un pescado fresco. Siempre va a perder un poquito más en textura, lo que es cuando no lo comemos, que sabe un poquito, o sea, está un poquito seco o un poquito estropajoso, como se dice. Es como un poquito seco, se me ha hecho bola en la boca. Eso puede ser porque el pescado es congelado. Porque al congelarse el pescado, forma unos cristales, digamos, que es lo que daña al tejido muscular. Que eso es lo que no pasa cuando el pescado es fresco.
0: María, en España cocinamos el pescado demasiado. O sea, ya sé que los restaurantes y tal, cada vez se tiene más en cuenta el punto de jugosidad, que esté incluso un poquito crudito en el centro, a mí no me disgusta, pero no sé si ya hemos pasado de aquello, porque cuando sales a cualquier país el pescado se cocina muy malamente, a mí me parece, ¿no?
5: Ajá. Sí, verdad, después de cada uno le da su forma. Yo, por ejemplo, lo cocino como a mí me gusta, que no es ni crudito ni demasiado hecho. Tampoco me gusta encontrarme el pescado en una mijina crudo, pero eso ya depende del cocinero. Si, sobre todo si va a un restaurante, habrá quien le guste cocinar el pescado un pelín más crudo o un poco más hecho.
0: Lo que siento es que tenemos, y yo que estoy interesado por el mundo, un desconocimiento profundo sobre el pescado que podemos meter al horno, que podemos freír o que podemos hacer a la plancha, porque al final siempre es o la merluza o el bacalao o el lenguado o tal, y habrá tantísimo pescado que no comemos que nos estamos perdiendo.
5: Ahí va, por eso fue una de las iniciativas mías de meterme en redes sociales, porque en el día a día veía mucho desconocimiento sobre el pescado, y eso realmente me repercute a mí, porque entonces la gente no se atreve a llevarse otro tipo de pescado que no sea el típico dorada, lubina, salmón, claro. ¿Sabes? Y entonces en mi medio yo lo que hago es divulgar todo lo que puedo sobre todos los pescados que no son los de sota, caballo y rey, para que la gente lo vea y provocar, ¿no?, que se animen a cocinar esos pescados también, ¿sabes? Que igualmente están ricos en el horno, a la plancha, en fin, que hay mil versiones para cocinarlo.
1: José María, dime un pescado bastante desconocido, que sea barato y que esté muy bien, en fin, después eso, de precio, de sabor. Dime uno, así que
0: calidad,
1: no sea
0: precio
1: como...
0: que te guste.
1: Sí, eso, bueno. Así, uno diferente, distinto.
5: Ahora mismo, en el tiempo que estamos, que es en verano, que es tiempo de pescado azul, yo me tiraría por una chova.
0: ¿Por la chova?
5: La chova o a... Ahí va, por la chova. La chova o anjova, eso está ahora mismo súper, súper rico. Lo puedes hacer a la plancha, al horno, frito. Es un pescado que lo puedes hacer de prácticamente de todas las maneras. Y está muy, muy rico. Y sobre todo ahora, que es cuando más grasa contiene.
0: Me decía Eduardo, nuestro técnico, el pez araña. Pasa que yo no he probado el pez araña.
5: El pez araña está buenísimo. El pez araña es un pescado blanco que nosotros lo solemos sacar los filetitos. Y eso frito está espectacular. También con fideo está entera de bueno. Tú quieres cocinilla, te hace el fume con la espina en la cabeza, se lo corta a trocitos, se lo añade después a los fideos a última hora, eso está espectacular.
0: José María, ¿el fume no puede hervir más de 20 minutos o depende?
5: Yo no lo dejo mucho, la verdad. Yo lo suelo dejar 30 minutitos, por ahí, porque si lo dejo mucho tiempo, a mí por lo menos me da sabor como a metálico, como si cogiera el sabor de la olla, que no sé si así o no porque no soy cocinero, pero sí es verdad que me da otro sabor, ¿sabes?
0: Oye, allí en Beli, ¿cómo lo hacéis? De verdad, va a parecer que te estoy haciendo publicidad, pero es que me da igual porque ya lo he hecho alguna vez otra vez.
1: No, porque además he sido yo la culpable.
0: ¿Cómo lo haces para tener siempre pescado fresco o que al menos parezca fresco? Porque no ha habido ni una sola vez que yo haya ido a la pescadería y me haya encontrado algo que no me apeteciese llevarme.
5: Pues intentando tener un control absoluto de lo que sé que puedo vender y lo que sé que no puedo vender. Y a la hora de comprar y ve que la cosa no va a estar muy animada, pues ya cojo el teléfono y me pongo a tirarle el teléfono a todo el mundo para darle salida lo antes posible, ¿no?
0: Ya, pero ¿y esa salida que se le da a restaurantes y tal, le dais las pescaderías o tenéis merma que directamente tenéis que tirar?
5: Sí, yo en mi caso, por ejemplo, yo llamo a restaurantes, a bares, a clientes particulares y que quede algún pescado que, ¿verdad?, que alguna vez que otra... queda pescado, que no somos capaces de vender. O eso van directamente a casa, que me valen a mí, para hacer una receta y grabármela, o para descubrir algo de ese pescado que no sabía, en fin, para hacer mis experimentos y mis pruebas. Y al final, pues, un pescado que se le da otra utilidad.
1: Yo que no tengo ni idea de pescado, te digo que estoy aprendiendo un montón con el navegante, porque yo soy, o sea, yo pinto los pollos asados y a partir de ahí, José María, voy
0: Navegante
1: que
0: oficial se llama, ¿no? En redes, ¿puede ser, José María?
5: Ahí va, navegante oficial.
0: Ay.
1: Oye, ¿y qué suele comprar Alberto? A ver, cuéntame.
5: Alberto es bastante cocinilla, a mí me ha sorprendido. A él los salmonetes grandes le encantan.
0: Ay, ¿cómo sabe?
5: El lomito, le saca los lomitos y él sabe hacerse sus comiditas. Más cocinilla que yo.
0: Sí, a mí la verdad que es que el todo lo que vea fresco y después las cabecitas, todas las cabecitas que vea por ahí, que me pueda llevar, me las llevo, claro.
5: También.
0: Sí. Claro. Bueno, José María, que quien esté interesado, Los Bermejales, Pescadería Beli. Ya sé que, bueno, Emilio, mi compadre, me va a matar cuando escuche esto porque se va a encontrar el triple de cola mañana. Pero que te agradezco enormemente que hayas entrado con nosotros y me ha dado una sorpresa muy buena y que te veo por allí, José María.
5: Muy bien, vale, quiero escucharte, visita.
0: Un abrazo, amigo, hasta luego.
1: Muchas gracias. Visita, o sea, eso ya...
0: Pero es que además José María es el número uno porque cuando vas a la pescadería te explica todo, te dice.
1: Claro.
0: Te dice, oye, llévate esto, no te lleves esto que habías visto tú y tal. Y esos son los que de verdad te dan alegría para cocinar.
1: Claro, es que cuando lo vi, digo, le vamos a llamar. Y cuando le llamamos dice, no, sí, conozco bastante a Alberto. Digo, bueno, pues, pero fue casualidad, ya te digo. Me encanta la página, de verdad. Bueno, es buenísimo. Sí.
0: Navegante oficial. María José, hasta mañana, corazón.
1: Hasta mañana.
0: Adiós.
6: Herrera Incope.
7: Estar informado. Si aún no la has escuchado,
6: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
8: O sea, el billete por defecto nos incluye la maleta de cabina.
9: Claro, el objetivo máximo que se pretendía era que no hubiera esta especie de lo incluyo y luego lo tengo que quitar.
10: La verdad que muchos bañistas tienen la sensación de que cada verano hay más medusas y más avisos.
11: Al menos nos visitan más y posiblemente también haya una proliferación de algunas especies.
6: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
7: De lunes a viernes de 3 a 7.
12: ¡Tirit! En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
13: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
12: ¡Ojo al dato!
13: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Tapicería de cuero y lo mejor, es eléctrico.
15: Uy, qué bien suena eso.
14: Sonar no suena, pero viene con todo.
15: A ver, ¿qué es todo?
14: Cargador y recarga dentro y fuera de casa.
15: Ah, pues sí que es todo.
16: En el Green Renting de Iberdrola nos encargamos de todo. Coche eléctrico, cargador, instalación y energía, todo incluido en una cuota. Pásate al Green Renting de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
17: ¿Qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
18: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
17: ¿Qué? Vente a la Mutua.
18: Condiciones en Mutua.es.
19: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
20: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
21: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
22: La información y el entretenimiento sin complejos.
23: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
24: Este verano, Telecinco a todo color.
6: Herrera en COPE.
7: La mañana.
6: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
25: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja t'estic parlant des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a COPE Catalunya i Andorra. Avui comencem setmana, és dilluns, i ja és la darrera del mes de juny. Avui, a 29 de juny del 2026, pràcticament estem a les portes del juliol. I el carrer ja respira un altre ritme. S'han acabat els despertadors a correcuita, les motxilles carregades de llibres i les presses a les portes de les escoles. Però no t'equivoquis, perquè per a milers de pares i mares la suposada calma de l'estiu és, en realitat, l'inici d'una cursa de fons. Arriba el moment de fer equilibris, compaginar les ganes dels més petits de gaudir d'un descans merescut després de mesos d'esforç amb unes jornades laborals que no s'aturen. Com ho fem per conciliar sense morir en l'intent? On queden els valors, el lleure i l'aprenentatge en aquests mesos de calor? Avui el que farem és posar el focus en una xarxa invisible, però absolutament imprescindible, que sosté la vida de tantes famílies durant les properes setmanes. Els casals d'estiu, les colònies, els monitors i les entitats que omplen de vida, somriures i valors el temps lliure dels nostres fills. Perquè la realitat, quan mirem les xifres i el dia a dia de les llars, ens demostra que no tot és tan idíl·lic com sembla a les fotografies de vacances. A punt de començar el juliol, com et deia, i per a prop de 800.000 llars catalanes, s'activa un autèntic tetris logístic, econòmic i emocional. El final del curs escolar obre un parèntesi d'11 setmanes de vacances que moltes famílies viuen com una autèntica pujada de gener, la cuesta d'enero, però a l'estiu, amb despeses que superen fàcilment els 800 euros. Però el repte majúscul arriba a l'agost, amb un mercat laboral on cada vegada es treballa més, un 16% més que fa dues dècades, l'oferta de casals pràcticament s'esfuma, convertint el mapa en un desert per a la conciliació. Anem a parlar d'aquesta realitat i de com s'afronta un estiu d'alta intensitat. Ho farem amb el Xavier Florido, és responsable de la campanya d'estiu de Fundesplai, que aquest any ha donat el tret de sortida a la seva temporada oferint un volum imponent de més de 111.000 places de lleure educatiu a Catalunya. Xavier, què tal? Bon dia.
26: Bon dia.
25: Acabeu de llançar la campanya d'estiu 2026 amb una xifra rècord de més de 111.000 places, com dèiem. Tanmateix, des de plataformes de famílies es critica que quan arriba l'agost l'oferta a Catalunya es converteix en un desert. Quina part d'aquestes 111.000 places es mantenen actives a l'agost i per què és tan difícil per les entitats sostenir les activitats durant el mes d'agost?
26: Doncs la veritat és que sí, que ja el nombre d'activitats de l'agost es redueix en una part molt petita. Sí que hi ha activitats durant l'agost, a dir, algunes colònies, alguns casals, sobretot fets per esplais i alguns casals que s'organitzen des d'ajuntaments, val? Però a nivell privat, les activitats que es fan durant el juliol, que és el gran gruix, com el casal d'una escola o el casal gestionat per una AFA, aquí és on el nombre d'activitats es redueix gairebé al mínim. La principal problemàtica és el nombre d'inscrits que tenim, és a dir, que un casal amb un 10-15 infants no és sostenible ni pedagògicament ni econòmicament, per tant no podem tirar endavant aquesta activitat.
0: Clar.
26: I és el que acostuma a passar en les èpoques d'agost.
0: Les dades del mercat laboral ens diuen, però, que avui dia treballa un 16% més de persones a l'agost que fa 20 anys. Des de Fundesplai detecteu que la demanda real de les famílies està canviant, o l'agost continua sent majoritàriament un mes on l'activitat es redueix gairebé en exclusiva a cobrir els menjadors de les famílies més vulnerables?
26: Ha començat a moure's. Jo, des de tota la meva experiència en aquest sector, abans l'agost sí que era un desert absolut, a poc a poc sí que van entrant més activitats i van entrant més propostes, sobretot vingudes d'AFAS, que diuen, escolta, ens agradaria poder intentar l'agost. Però la realitat ens tornem a trobar amb això que et deia, que al final amb una activitat amb 10-15 infants amb un casal d'estiu no és viable. Llavors, el que sí que es funciona, com et dic, és alguns casals que fem durant l'agost, per exemple l'Espai de Bitge o el Tricicle Sant Joan d'Espí, que sobretot venen de fets des d'esplais, uh-huh. que són entitats de Fundesplai, però que és una entitat ja molt arrelada al territori i que té un contacte directe amb les famílies durant tot l'any. Llavors, mira, ara mateix, comptant una miqueta així per sobre, gairebé uns 8-9 casals a la Rota de Catalunya en tenim nosaltres. Però ens passa això, ens passa que la gran majoria, que passem d'aquests 8-9 als 80 i pico o més de 100, gairebé, a casals d'estiu que tenim al juliol.
0: Clar. Més enllà de la logística, també hi ha la barrera econòmica. Un casal amb menjador pot fregar els 150 euros setmanals, fent que cobrir l'estiu costi més de 1.000 euros per fill. Això sí, sí. Si parlem de tot. A la vostra web teniu activa una important campanya solidària de beques per fer possible un estiu per a tothom. Quin perfil de famílies us demana ajuda aquest 2026 i fins a quin punt l'administració cobreix aquestes ajudes o depeneu de molt de donatius privats?
26: Doncs nosaltres aquest estiu donarem més de 10.000 ajudes. De fet, ja estan gairebé totes atorgades a infants perquè puguin fer activitats de lleure, tant de colònies com casals. Sí que ens trobem que l'administració cada cop veu més la necessitat de donar aquest tipus de suport, però segueix sent ínfim. És a dir, per posar un exemple, és el com a més gran, l'Ajuntament de Barcelona dona un màxim de 14 dies de beques pels casals d'estiu, val? Que això a nivell de tot l'estiu, si tinguessin juliol i agost, és només una quinzena, com si diguéssim, i no arriba a la quinzena. Llavors, ens fem això, que nosaltres com a entitat privada, al final que som, hem de donar un volum molt gran perquè les administracions donen molt poc. I ens hem de reajustar entre tots i donar suport a les famílies perquè puguin fer el màxim de dies d'activitat de lleure possible i becada. Em preguntaves també, perdona, el perfil de famílies. Cada cop és més. Avui en dia, per exemple, nosaltres com a entitat, una de les coses que demanem per poder accedir a la beca és que un dels dos pare o mare, o dues persones referents estiguin a l'atur, un dels dos, o que tinguin els infants a la beca menjador. És a dir, al final intentem buscar aquestes objectivitats que tenen també des de l'administració. Llavors el perfil cada cop es va ampliant i la necessitat és més gran.
0: Xavier, quin és la mitjana d'ús d'un casal, de les famílies? És a dir, estan una setmana, dues setmanes, un mes, dos mesos. El gran gruix, quant temps això sol estar?
26: El gran gruix està un casal d'estiu entre dues i tres setmanes. De fet, la setmana que comencem avui, dia 29, i la setmana següent, ja et dic, sí, més o menys, aquestes tres setmanes que venen són les setmanes estrella, les setmanes més punta que venen de casals d'estiu. Uh-huh. Sí que hi ha molts infants que estan les sis setmanes de casal, i fins i tot alguns estan també a l'agost, on tenim l'activitat, però la gran gruix és aquestes dues, tres setmanes.
0: A banda del, com dèiem, del tetris econòmic, l'organització de l'estiu genera una gran càrrega mental i angoixa a les llars, però és que, a més, aquests darrers anys s'ha sumat un altre factor de pressió ambiental. Precisament teniu un grup de treball sobre com adaptar els casals, colònies i campaments al canvi climàtic. Com es gestiona pedagògicament i logísticament un casal sota onades de calor extremes sense perdre, jo què sé, el dret a jugar a l'aire lliure? Com ho gestioneu? Perquè és veritat que fa uns dies vam parlar amb una pediatra i ens parlava de que a partir de certs graus, doncs les persones i els infants encara més, doncs tenim uns canvis d'humor, d'estat i de tot plegat. Clar, això. Vosaltres ho heu de notar moltíssim.
26: Sí, de fet és la gran problemàtica que ens trobem avui en dia, activitats de lleure, no només a Casal d'Estiu, també a colònies. En quant a colònies, al final van a zones naturals, que durant el dia sí que és cert que fa molta més calor, però més a la tarda, vespre, sí que refresca i és una mica més amable fer l'activitat. En canvi, en Casal d'Estiu, que al final l'horari és molt semblant a l'horari escolar, doncs busquem molta inventiva també. Nosaltres apostem per fer activitats d'aigua una mica més pedagògiques, és a dir, que vagin més enllà d'una mànega, per intentar fer tallers relacionats amb l'aigua o activitats de l'estil, per intentar refrescar i sobretot no fer activitats fortes, diguem-ho d'aquesta manera, a l'estona de més calor, en un pati sense res. Què passa? També ens trobem que sí que cerca les escoles estan canviant bastant en quant a poder fer que estiguin espais climatitzats. Llavors intentem fer sempre que podem activitats a l'interior quan es permet. Però realment és una de les coses que ens estem trobant i que estem treballant cara als propers anys per anar cap aquí.
0: Clar, és curiós perquè això fa 10-15 anys, evidentment que a l'estiu feia calor, perquè és normal, a l'estiu ha de fer calor i a l'hivern fred, però no arribava al nivell de problemàtica extra a tenir en compte. Això ara, doncs, escolta, no en teníeu prou, doncs vinga, ara anem a pensar en com salvem això, no?
26: Se'ns ha sumat i és complex, al final, perquè estem a escoles que no estan pensades per fer activitats al juliol o a l'agost. Llavors aquí és la gran problemàtica. L'altre dia parlàvem amb uns companys, hem també fer pressió a l'administració perquè les escoles siguin refugis climàtics també en aquests moments i que es puguin fer activitats en aquests moments.
0: Ja no ho són durant el curs, doncs difícilment ho seran a l'estiu, però bueno, això és un altre tema. Escolta, Xavi, per acabar, la FAC, l'Associació de Famílies de Catalunya, demana que no s'utilitzin criteris mercantilistes i econòmics i que el lleure s'hagi de garantir com un dret universal per a tots els nens, independentment del calendari laboral dels pares. Quin pas endavant hauria de fer la política pública per estructurar l'estiu de manera que no sigui un campi qui pugui familiar?
26: Doncs, sota l'opinió personal, aquí ja entra una mica la proposta, crec que les línies de beques haurien d'anar molt més adequades a totes les realitats familiars. Avui en dia no només necessita una beca, com parlaves abans, que són gairebé més de 1.000 euros per infant que vagin en un casal d'estiu al juliol. Al final, les línies de beques van adreçades sobretot a famílies amb certa vulnerabilitat. En canvi, una família mitjana, diguem-ho, tot i que avui en dia crec que ja no existeixen, també una despesa de 1.000 euros també et destrossa les vacances, et destrossa l'economia familiar. Llavors, trencar una mica aquesta barrera de que les beques només van per persones que ho necessiten molt, sinó també, al contrari, fer una, no sé si línia de beques o com treballar-ho de forma més transversal perquè sigui assequible per tothom. Jo crec que aquí no hauria d'anar i aquí el paper és de l'administració pública, sobretot.
0: Doncs l'estiu, que hauria de ser sinònim de joc, colònies, riures i aprenentatges transformadors a la natura, però la realitat de les 11 setmanes sense escola despulla sovint les costures d'un sistema que descarrega el pes de la conciliació i el cost de la vida sobre les espatlles de mares i pares. Com en recorda el Xavier Florido, des de les xifres d'una campanya gegantina que intenta no deixar ningú enrere, el lleure és una eina d'equitat social i indispensable. I el repte del futur immediat, però, ja no és només omplir de sentit el juliol, sinó aconseguir que les necessitats d'infants i famílies rebin una resposta pública i universal, sense importar el que digui el calendari quan arriba l'1 d'agost. Xavier Florido, escolta, gràcies per atendre'ns i...
26: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vaja, que tingueu un bon estiu.
26: Igualment per vosaltres, que vagi bé.
0: Gràcies, Xavier. I tot seguit t'he de parlar de InScore. Porque InScore es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita justo para cuando lo necesitas. Llámanos, teléfono 93 425 1962. Estamos en la calle Folguerolas, en Barcelona.
7: Herrera a COPE.
1: COPE Cataluña y Andorra.
7: Estás informat.
2: COPE Lleida.
7: 97.4 FM.
2: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
3: Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
4: Ostres, no es parla gaire de la tartamudesa. Tothom sap que està, però és una qüestió dissimulada, no?
5: Sí, perquè encara hi ha molt de tabú.
3: Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
4: Jo no sé en què queda aquella frase amb la que obria de els únics terrenys que els hi quedava l'ésser humà per conquerir estaven sota la closca del cràter.
3: Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
8: El Mundial 2026 se escucha en Cope.
9: ¡Claro que sí!
8: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
10: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
8: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de Cope.
27: Allá donde esté la noticia va a estar Cope.
8: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
28: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
8: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: Cope Lleida.
1: Herrera a Cope.
2: Cope Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat. I

0: Precisament tancàvem la conversa amb el Xavier Florido apuntant a la necessitat que la política pública assumeixi el lleure com un dret universal per evitar que l'agost es converteixi en un campi qui pugui familiar. Però com es viu aquesta realitat des de la primera línia de les llars catalanes? Com es gestiona un engranatge on conflueixen l'angoixa per la conciliació, les factures de més de 1.000 euros per fill i la manca estructural d'oferta pública? Anem a analitzar el punt de vista, les demandes i el cansament de mares i pares. Mira, i per fer-ho parlem amb el Jordi de Carreras, ell és el president de la AFAC, que és la federació que agrupa les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya. Jordi, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Jordi, comentàvem fa un moment amb Fundesplai, les entitats argumenten que l'oferta de casals a l'agost disminueix radicalment perquè la demanda baixa en picat, ja que molts pares fan vacances des de la FAC, però vosaltres heu dit i critiqueu que s'utilitzin criteris mercantilistes per aquest aspecte. Per què creieu que s'està fent una lectura errònia de la demanda de les famílies?
1: Bé, en realitat és que hem de vigilar en quines famílies estem pensant, no? Durant l'estiu, que és un període llarg de desconnexió de l'escola, hi ha moltes famílies que no tenen no tenen alternatives, no? I la dificultat està en l'accés, diguem, a aquestes llocs, espais per acollir els seus fills i filles, potser perquè tenen vacances molt reduïdes o no en tenen, i per tant és un moment en què es pot crear una bretxa, bueno, pot incrementar una bretxa social educativa en aquest, no? Creiem que això és el que s'ha d'abordar i estudiar el màxim de possibilitats.
0: Clar. En el document que estem analitzant avui, algunes mares expliquen el patiment de viure en zones com, per exemple, l'Eixample de Barcelona i trobar un sol casal obert en tot el districte durant l'agost. Fins a quin punt aquesta mancança s'ha convertit en un factor de segregació entre els nens que tenen xarxa familiar, és a dir, padrins, tiets, i els que no en tenen?
1: Clar, efectivament, les situacions personals marquen molt aquest moment que evidentment, bueno, com deies, disminueix molt l'oferta, no? Això el que incrementa és aquesta bretxa, com deia, entre les oportunitats que tenen els nois i noies, no? Perquè aquestes dificultats de conciliació i de possible accés també per barreres econòmiques fan que tot aquest temps els nois i noies potser alguns desconnectin molt i no tinguin accés a experiències d'estiu que siguin més enriquidores. Potser seran més empobrides, potser no estaran prou atesos i aquesta desatenció els pot portar, pues, a dinàmiques de pantalles, també falta d'accés potser a refugis climàtics on passar la calor, no? tan infernal, diguem, que incrementa estiu rere estiu. Per tant, alhora aquesta bretxa educativa durant l'estiu, si no es tenen accés a aquestes experiències més enriquidores, que poden ser des d'anar a vacances amb els pares, perquè així és possible, com anar a casals prou enriquits, on tinguin experiències que encara no siguin directament educatives, però són educadores, doncs això incrementa aquesta bretxa educativa. I cal vigilar perquè normalment sempre recau en els mateixos.
0: Clar. Sovint es parla de la tornada a l'escola de setembre com el gran sotrac econòmic de l'any, que ho és, eh? Però les factures més altes s'acaben pagant a l'estiu. Una setmana menjador a Barcelona pot fregar els 150 euros per infant. Quantes famílies es queden literalment excloses de l'oci educatiu a l'estiu per una qüestió purament econòmica?
1: Clar, és que aquí és on volem demanar que es repensi i s'explorin el màxim de fórmules o mesures que puguin donar opcions de diverses maneres, no? Potser no sempre han de ser estrictament casals, però ni potser tot obligatòriament sufragat públicament a tot arreu, però en aquest sentit potser explorar possibilitats de que el mercat laboral, diguem, ajudi en aquest sentit a aquestes possibilitats diferents i que vagin omplint tot aquest espai de temps, no?
0: Uh-huh. A banda de la logística, que déu-n'hi-do, i dels diners, que també ja hem vist que pot ser una càrrega vaja, importantíssima, hi ha un factor invisible de la qual des de la FAC sempre ho expliqueu i en feu bandera, la salut mental i la càrrega mental de les famílies. Planificar l'estiu amb mesos d'antelació i fer l'enginyeria de quadrar calendaris entre pares, mares, fills, està convertint la recta final del curs en un calvari per a molts progenitors, oi?
1: Sí, sí, efectivament. Fer, diguéssim, el Tetris, que implica buscar totes les alternatives que un tingui a l'abast, que, com dèiem, poden ser molt desiguals, i fer-les encaixar, i a vegades intentar col·laborar entre famílies i bueno, també si hi ha casals gestionats per AFAs, doncs basen això en llocs on estiguin actius, doncs efectivament és una gestió extra més amb l'estrès que implica saber que si no es pot solucionar, doncs els teus fills i filles doncs estaran desatesos i estaran en un temps que potser no, bueno, incrementarà aquesta bretxa d'oportunitats.
0: Jordi, anem a parlar ara també d'un... Anem a posar sobre la taula, de fet, si voleu, un canvi de paradigma. Perquè, clar, fins ara sempre hem pensat, escolta, el curs escolar, no? Ara poso xifres rodones, eh? De l'1 de setembre fins a un, dos o tres dies, depèn del curs, de la Revetlla de Sant Joan. I prou, i aquí s'ha acabat i ja ens tornem a veure l'1 de setembre. Clar, des de la FAC reclameu que el lleure de l'estiu ha de ser un dret universal i gratuït de la mateixa manera que ho és l'escola durant el curs. I, per tant, doncs s'ha de fer... O sigui, no ens hem d'oblidar el 20 de juny i tornar-nos a saludar l'1 de setembre, no? Perquè l'estiu deixi de ser una font d'angoixa i de desigualtats. Quina reforma estructural demaneu exactament a la Conselleria d'Educació i als ajuntaments per fer que el curs no sigui només, escolta, el moment d'anar a classe, després ja ens oblidem i ja ens tornarem a veure l'1 de setembre?
1: Bé, efectivament és que el sistema d'abordar aquests reptes tan importants per precisament donar igualtat d'oportunitats, que això és un dret de tots els infants i joves, i la universalització i gratuïtat primer efectiva, diguem, el sistema educatiu i l'accés també a un menjador universal, a serveis que són bàsics i fonamentals pel benestar dels alumnes, és un camí que s'ha d'anar recorrent i no pot quedar com tants anys a l'espera, diguem, no? Perquè això està incrementant any rere any aquesta bretxa i això tindrà problemes, té problemes socials que ens afectaran a tots, no? També als que no tenen fills i filles, no? Aquestes mesures, bàsicament, afrontar, començant pel començament, no?, la gratuïtat de l'educació obligatòria bàsica de manera real i efectiva, dotant els centres d'aquells recursos que realment necessiten, assegurant, evidentment, la inclusió a tots els centres a través dels recursos humans necessaris i adequats, no?, per cada alumne i jove. I aquests menjadors que no estan presents a molts instituts, doncs que són imprescindibles, precisament també són espais educadors, i llavors molts no tenen aquests espais. I en aquest sentit, eixamplar-se en tot aquest temps, perquè aquest espai, que és l'estiu i que és tan llarg, diguem, al nostre país, aquí el salt, no?, sempre, evidentment, és un espai que pot haver-hi diferències, però sigui el mínim possible.
0: Clar, parlo de les escoles perquè són estructures que ja estan construïdes, eh? Però creus que les escoles haurien d'estar obertes tot l'any, tot el curs? Evidentment, amb la rotació pertinent de personal i amb el canvi de manera de fer, eh? Però seria un punt interessant. Ho dic perquè al final les escoles ja les coneix tothom, saps on estan, ja estan construïdes, segurament caldria algun retoc, però seria una bona idea?
1: Home, nosaltres no hem explorat específicament fórmules, però evidentment un recurs públic que gestioni eficientment pot voler dir efectivament això, que no quedi tancat i aturat, sinó que es pugui gaudir d'ell al màxim de temps possible, no? És un recurs públic i ja està a l'accés del màxim de temps per tothom, no? Perquè és eficient. Per tant, com ja fan moltes AFAs organitzant casals d'estiu, doncs estirar l'ús d'aquesta infraestructura hauria de ser una mesura a estudiar activament, sí.
0: Doncs si la visió de les entitats de lleure ens mostra el repte logístic d'organitzar milers de places, la veu de les famílies que representa el Jordi, que hem escoltat ara mateix, ens recorda que darrere de cada gràfic i de cada vacant hi ha una llar que intenta no naufragar. Les 11 setmanes de vacances escolars continuen sent un buit legal i organitzatiu que resolen massa sovint les economies familiars o la bona voluntat dels avis, dels tiets o dels cosins. Escoltant la FAQ, queda clar que el debat ja no pot ser si hi ha o no suficients nens per obrir un casal a l'agost. El debat és si com a societat estem disposats a garantir que el dret a l'educació, al joc i a la conciliació real no s'acabi quan sona el darrer timbre de l'escola, com deia, el 19, 20 o 21 de juny. Hem parlat amb el Jordi de Carreras, president de FAQ. Jordi, gràcies per atendre'ns i, escolta, amb la mesura del possible que tinguis un bon estiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres també per donar veu a les famílies.
0: Clar. Gràcies, Jordi. I, escolta, que ve un esdeveniment molt important als propers dies a Catalunya i ara t'he de donar una informació que crec que t'anirà bé. Mira, si us heu de desplaçar els dies 5 i 6 de juliol a motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, hi haurà afectacions importants a la mobilitat en diverses carreteres. El dia 5 es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. El dia 6 les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i a la Cerdanya. Consulteu els canals oficials de trànsit i planifiqueu el vostre trajecte sempre amb antelació.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en Cope y escríbenos.
4: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
7: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
8: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
9: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
10: La información y el entretenimiento sin complejos.
11: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
12: Este verano, Telecinco a todo color.
13: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
14: No, me ha entrado esto.
15: ¡Paga!

0: La clínica Cuides UIC Barcelona és la primera clínica universitària a Espanya dedicada a l'assistència integral del pacient amb malalties avançades, cures pal·liatives i acompanyament al final de la vida. Està situada a l'Hospital Universitari General de Catalunya, que és hospital adscrit a la universitat, i va néixer el 2022 amb la voluntat de cuidar i acompanyar de manera personalitzada a totes les persones que pateixen malalties avançades i a les seves famílies. La seva tasca està basada en un model d'atenció centrat en el pacient, per la qual cosa disposa d'un equip multidisciplinari de professionals de diferents especialitats com la medicina, la infermeria, la psicologia i el treball social. Aquest centre, juntament amb les altres dues clíniques universitàries, la Clínica Universitària Odontològica i la Clínica de Suport d'Assistència Psicològica, exemplifica la transferència de coneixement que impulsa UIC Barcelona, ja que són espais on es trasllada a la societat tot el coneixement generat pels projectes de formació i recerca de la universitat. En aquests espais i a través de la pràctica clínica, els futurs professionals aprenen que el coneixement no s'acaba a l'aula, sinó que pren sentit quan s'aplica a l'atenció a les persones. Mira, parlem d'aquests i altres aspectes i de la missió de la clínica Cuides UIC Barcelona amb Luz Ortega, que és la seva gerent. Luz, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard. Què tal? Escolta, aquí estem preparats per parlar.
0: Quan sentim parlar de cures pal·liatives, sovint encara ho associem exclusivament als darrers dies de vida. Què són realment i per què és tan important que arribin de manera precoç als pacients?
1: Mira, doncs, aquest punt és important, no? Perquè encara hi ha la idea de que les cures pal·liatives només intervenen quan ja no hi ha res a fer, però és just al contrari. Les cures pal·liatives comencen molt més abans del final de la vida, no? I tenen com a objectiu millorar la qualitat de la vida de les persones amb una malaltia greu o avançada. No només tractem el dolor o altres símptomes, sinó que acompanyem, no? També a la persona i a la seva família, al seu entorn, en tot el procés. Quan les cures pal·liatives arriben de manera precoç, els pacients viuen amb més benestar, amb més autonomia i poden prendre totes les decisions adients amb més tranquil·litat.
0: A Cuides UIC Barcelona promoveu una atenció integral que va més enllà del tractament dels símptomes físics. Quines són les principals necessitats que acostumeu a detectar en els pacients i també a les seves famílies?
1: Mira, les principals necessitats que acostumem a detectar quan una persona rep el diagnòstic d'una malaltia avançada: el que canvia no és només el seu cos, també canvia la seva vida, la de la seva família i, com comentàvem abans, també, no?, la del seu entorn i la manera d'entendre el futur. És per això, no?, que parlem d'una atenció integral. A més de controlar els símptomes físics, el que abordem són les necessitats emocionals, les necessitats socials i espirituals que poden aparèixer. Moltes persones, no?, durant aquest procés tenen pors, incertesa, preocupació pels seus fills, per la seva parella, pel seu treball, no?, tot i que també poden estar necessitats d'una manera activa. Dubtes sobre el sentit del que estan vivint o sobre com volen ser cuidades, no? En aquest cas també hi ha famílies que necessiten ajuda per organitzar-se o simplement un espai per expressar el que senten. Llavors, totes aquestes dimensions són les importants, no? I el que tenim que entendre és que quan la malaltia afecta a la persona, afecta a totes aquestes dimensions de la seva vida.
0: Cuides UIC Barcelona és la primera clínica universitària d'Espanya dedicada específicament a les cures pal·liatives. Què aporta el fet de ser una clínica universitària tant als pacients com als futurs professionals de la salut que s'hi formen?
1: Bueno, aquest és un valor diferencial molt important, no? Sobretot, bueno, des del nostre punt de vista. Ser una clínica universitària significa que l'assistència, la docència i la recerca van de la mà. Els pacients reben una atenció basada en el millor coneixement científic disponible i al mateix temps també contribueixen, no?, de manera indirecta a generar nous coneixements que milloren les cures del futur. També formem estudiants de medicina, d'infermeria, de psicologia i d'altres professions sanitàries, no?, perquè aprenguin des del primer dia perquè cuidar no és només curar, sinó també prestar atenció en totes aquestes esferes que comentàvem abans. És un punt de trobada entre la universitat i la societat. Investiguem de la mà també de la càtedra Wicker, no?, per millorar l'atenció, i formem professionals amb una mirada més humana.
0: La màxima que regeix el treball de la clínica Cuides UIC Barcelona és que cuidar és molt més que un acte sanitari. Què ha après durant aquests temps treballant al costat de persones que afronten una malaltia avançada o al final de la seva vida?
1: Bueno, la veritat és que durant tot aquest temps, no?, he après que les persones continuen tenint il·lusions, valors, necessitats de sentir-se estimades fins al final. La nostra feina aquí en les cures pal·liatives i en la clínica Cuida's, avui a Barcelona, és preservar, no?, aquesta dignitat, donar atenció i acompanyar-les perquè visquin aquesta etapa de la millor manera possible. Per nosaltres, no?, i en aquest aprenentatge, cuidar és sobretot escoltar i ser presents per nosaltres.
0: A la clínica compteu també amb la col·laboració de personal de l'EAPS, així com de voluntaris. Quina tasca fan i quin valor afegit aporta aquesta participació?
1: Bueno, aquesta participació és possible també amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i ens ha permetit crear aquest EAPS, no?, que comentaves, que és l'EAPS Cuida's Week. I en aquest cas les cures pal·liatives és molt important que tots tinguessin present, que són un treball en equip. Cap professional per si sol pot donar resposta a totes les necessitats d'una persona. En aquest cas, l'EAPS Cuida's Week aporta professionals especialitzats en l'àmbit psicològic, social i espiritual, que ajuden tant els pacients com a les seves famílies a afrontar moments de gran vulnerabilitat. Després tenim els voluntaris, que aporten temps, presència i companyia, no? Aquesta xarxa humana permet que ningú es senti sol en aquest procés.
0: I, escolta, Luz, en una societat que sovint és així, evitem parlar de la malaltia greu, de la dependència o de la mort, què ens falta encara per entendre sobre l'acompanyament al final de la vida?
1: Pues això mateix, no? Com ho estem parlant ara, ens falta naturalitzar aquestes converses. La veritat és que tots tenim molt clars, no?, que tots naixem i tots morirem, però ens costa molt parlar de com voldríem ser cuidats quan arribi aquest moment, no?, el moment del final de la vida o el moment ja de prendre aquestes decisions. Quan evitem aquestes converses, normalment deixem decisions molt importants per a l'últim moment, no? I això també genera més patiment al pacient, a l'entorn i a les famílies. En canvi, si no, aprenem com a societat a parlar de la mort i a que això no és per l'esperança, sinó és donar valor a la vida, als nostres desitjos i a les persones que estimem, no? Decidir com volem ser cuidats i donar tranquil·litat a les famílies. Al final, la societat, no?, quan sap cuidar fins al final de la vida, es torna més madura, més compassiva i també més humana, no? I crec que això és molt important.
0: Doncs hem parlat amb la gerent de la clínica Cuida's Week Barcelona, la Luz Ortega, i hem vist l'important, de la seva tasca amb aquesta, jo crec, aquest aprenentatge bidireccional, no?, amb les professionals i els professionals, però també amb les futures generacions de professionals del món sanitari i aquest trasbassament del coneixement universitari cap al dia a dia, cap al dia a dia dels professionals. Luz Ortega, escolta, gràcies per atendre'ns i enhorabona per la tasca que feu.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Ricard, i quan necessiteu aquí estem.
0: Doncs gràcies, Luz, és veritat, són temes complicats. Va, que t'he de fer una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239. En fi, nosaltres que a punt estem d'arribar a la una de la tarda. Abans, però, deixem que convidi a l'estudi el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ricard.
0: Per saber en què estàs treballant i quin és el focus informatiu que ens desenvoluparàs a fons a partir de les 2:20.
2: Hi ha diverses incidències avui a Catalunya aquest matí, amb moltes complicacions. Per exemple, un accident a Montblanc, sentit a Lleida, a la AP2, un conductor ha mort per causes naturals, mentre estava circulant amb una furgoneta i on transportava a 8 persones. Caram. Per encalç, ha tocat el camió per davant, que transportava ferro, i les persones que anaven a la furgoneta han estat ferides, una ferida greu, altres ferides lleus, traslladades a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Com dèiem, el conductor no ha mort a causa de l'accident,
0: no, ha mort abans,
2: sinó que ha mort abans i a causa de la seva defunció hi ha hagut posteriorment l'accident. També hi ha hagut un altre accident mortal, en aquest cas a la comarca de la Salba, un home de 44 anys de nacionalitat francesa que a causa d'una sortida de la via ha estat, doncs, una persona morta, com dèiem, el conductor d'aquest vehicle. Parlem de la commoció que encara continua a Catalunya. La violència genera rebuig, però quan són els extrems encara més, nadons i persones més grans. un matrimoni es troba a la presó sense fiança. Presumptament, van sacsejar el seu nadó d'únicament 3 mesos fins a causar-li la mort. Una autèntica tragèdia.
0: Sí, sí, és, vaja, és impensable. Gràcies, Sergi.
2: Fins ara.
0: A les 2:20 arriba tota la informació. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la 1. No marxis, perquè de seguida tens el migdia COPE a Catalunya i Andorra, on parlarem d'intel·ligència artificial, però ho farem amb l'Ajuntament de Terrassa, perquè són els primers que han desenvolupat un pla director per integrar la intel·ligència artificial dins de l'Ajuntament de manera totalment ètica i controlada. T'ho explico, en 5 minuts.

0: i escoltant ara mateix, en què notarà aquest canvi a curt termini? Quins són els primers projectes pràctics que es posaran en marxa si, per exemple, veurem aviat un assistent virtual d'intel·ligència atenent a la ciutadania, o què és el que passarà primer?
1: Aviam, nosaltres el primer que hem volgut fer amb aquest pla és, com deies, no?, posar una mica d'ordre abans de que la tecnologia s'escampi sense cap mena de criteri, i és evident que en el curt termini la ciutadania no ho veurà reflectit de manera molt immediata com un canvi tecnològic, però sí que ho veurà que l'administració al final és més eficient, és més àgil, i això ho veurà perquè realment a nivell intern comencem a incorporar noves eines d'intel·ligència artificial.
0: Clar, el tema de les noves tecnologies i especialment la intel·ligència artificial evoluciona en una velocitat que entenc que el pla director d'intel·ligència artificial sigui per un període relativament curt, 2026-2028. És difícil, no?, imaginar què passarà el 2029 a hores d'ara?
1: Correcte, és molt difícil i avança molt ràpid, però nosaltres el que volem és, per això, en una primera fase, no?, el que és posar els fonaments, sobretot a nivell de criteris, de garanties i de complir la normativa, no?, tant la llei de protecció de dades com la nova normativa europea, no?, i en aquest sentit, doncs, després començar a desplegar, però com deies, anirà tan ràpid que no sabem ben bé. Per això aquest pla el que fa és marcar una estratègia, però realment això s'anirà veient tal com evolucioni el sector.
0: Clar, entenc que dins d'aquest pla també hi ha un apartat de hardware, de servidors, de màquines, no? Perquè tot això s'ha d'intentar desenvolupar de manera local.
1: Sí, això, evidentment, hem de modernitzar tot el que són els nostres servidors, això és un primer pas, i sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades i amb una governança correcta de les mateixes. Per tant, el primer que hem fet en paral·lel en aquest pla és l'oficina de les dades de l'Ajuntament de Terrassa.
0: Regidora, quan parlem d'incorporar la intel·ligència artificial a l'Ajuntament, exactament quins tràmits es podran agilitzar? És a dir, hi ha algun servei municipal en concret, com la gestió documental, l'urbanisme o els serveis socials, on creieu que la intel·ligència artificial marcarà realment la diferència a l'hora de reduir, per exemple, les llistes d'espera o la burocràcia?
1: Aviam, nosaltres el que al principi us deia és intentar internament, no?, posar processos en ordre per tal que després hi hagi un reflecteixi, no?, en l'atenció ciutadana, i és evident que on menys ho notarem, no?, això, que menys temps d'espera, doncs, amb l'atenció ciutadana, que sigui la resposta molt més àgil a nivell d'urbanisme o de llicències d'activitat, o també, no?, en temes de serveis socials també, no?, que sigui una manera més àgil de donar les ajudes.
0: Com bé explicaves, i el pla també, o sigui, el pla fa referència també a la millora de processos interns, que ara ens ho explicaves, de l'administració. Clar, això vol dir que la intel·ligència artificial serà una companya, si voleu dir-ho així, de feina de les treballadores i treballadors de l'Ajuntament. Com serà la formació específica i la capacitació que rebrà la plantilla municipal per adaptar-se a aquest nou company de feina tecnològic?
1: Doncs és un dels elements centrals del nostre pla, no?, formar a les persones que l'han de fer possible aquesta transformació, i els objectius que tenen és primer l'alfabetització digital, una cosa que la normativa europea ens obliga, és tenir sobretot un ús responsable de la IA i la preparació en quant al compliment normatiu, com deia, tant de protecció de dades com de la normativa europea. Ja hem començat a fer sessions amb tota la cadena de comandaments, no?, per compartir tota aquesta visió més estratègica, i també hem fet ja una primera adopció formativa de 250 places per tota la plantilla que es vulgui formar en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, i això tindrà una continuïtat en el temps.
0: Clar, la intel·ligència artificial té diverses cares. La més coneguda per la població, doncs, és el típic chat on, escolta, tu pots conversar, demanar-li imatges, que et modifiqui aquestes històries, però l'altra és la intel·ligència artificial com a eina de treball. Com estan funcionant aquests primers cursos?
1: Molt bé, vull dir, està sent un èxit rotund a nivell d'assistència. De fet, quan hem elaborat aquest pla d'intel·ligència artificial, ho hem fet de la mà de tots els serveis municipals. Hem tingut una predisposició a compartir experiències, no? I a compartir bones pràctiques per tal de veure quins casos d'usos reals podrien ser més aplicables, i de fet es van identificar 34 propostes, sí, de les quals hem prioritzat de moment 16, no? Que van des de l'atenció ciutadana i la tramitació, o com deien, no? A tota l'automatització i sobretot en quant a promoció econòmica també, no? Vull dir que s'han prioritzat molts projectes i gràcies a la col·laboració de tots els treballadors de l'administració.
0: És curiós, regidora, perquè la intel·ligència artificial genera tant admiració com dubtes i temors alhora.
1: Correcte.
0: Com es garantirà que les decisions clau continuïn sent 100% humanes?
1: Doncs és una de les coses que la normativa europea ens deixa molt clar, no? Nosaltres en el nostre pla hem incorporat un marc ètic propi que estigui alineat amb aquesta normativa i hem pres mesures concretes, no? Des de que hem d'informar la ciutadania sempre que estigui interactuant amb sistemes d'IA, a mantenir un registre intern dels nostres sistemes utilitzats en aquest sentit, i sobretot abans de desplegar qualsevol eina hem de fer avaluacions de risc, vale? I també incorporarem clàusules ètiques en la contractació tecnològica quan haguem de contractar aquests serveis, o establir sempre protocols de supervisió humana, perquè al final qui ha de decidir són les persones.
0: Ho dic perquè en casos més concrets, per exemple, decidir si es concedeix una ajuda social, si es posa una sanció o si s'aprova una llicència d'obres, això en principi no està previst que quedi 100% en mans d'una intel·ligència artificial.
1: No, exacte. És molt clara en aquest punt, no? En el sentit de que la decisió que afecti sempre el dret de les persones continua sent totalment supervisada i assumida pel personal públic. Mai estarà en mans de la IA. És evident que la IA ens ajudarà a analitzar la informació, a preparar tota la documentació, però mai substituirà ni el criteri ni la responsabilitat nostra.
0: Clar, com ens avançaves ara, el vostre document també posa l'accent en la governança i la transparència, no? Si un algoritme participa en la tramitació o el filtratge d'un expedient, el ciutadà ho sabrà formalment.
1: Exacte, ho sabrà formalment, i a més perquè pel que fa a les dades, no? Tenim un criteri totalment garantista i és complir la normativa totalment, i sobretot amb especial atenció en això, en la privacitat, en no discriminar i a la detecció de biaixos.
0: Regidora, tenint en compte que un ajuntament, i concretament el de Terrassa, gestiona milers i milers de dades i dades sensibles de ciutadans i ciutadanes, i que la intel·ligència artificial és veritat, és voraç amb el tema de tractament de dades, i com blindareu la privacitat d'aquestes dades per evitar qualsevol filtració?
1: Doncs, com et deia, de la mà, no? Nosaltres tenim un comitè d'intel·ligència artificial que el que farà serà això, definir criteris, no? D'un responsable, ètic i transparent, no? Prioritzant sempre casos d'usos i sobretot la protecció de dades. I ho farem de la mà sempre de manera coordinada, com et deia, a l'Oficina de les Dades, que són els que ens donaran el suport més tècnic o més analític en la presa de decisions i en la garantia de la protecció de dades.
0: Doncs l'Ajuntament de Terrassa, que en principi són pioners amb el tema de la intel·ligència artificial, i és que això va tan ràpid que ens hem de posar mans a l'obra, i ells ho han fet ja. No sé si regidora, heu rebut alguna trucada d'algun altre ajuntament per preguntar, escolta, això com ho feu perquè nosaltres ens hi volem posar?
1: Sí, hem rebut, i de fet la manera, no, més directa de fer-ho extensiu a la resta és amb l'Associació de Municipis de Catalunya, que van venir i ens van fer una entrevista, que cada mes que publiquen un butlletí, doncs sortim allà, doncs, explicant el nostre pla d'intel·ligència artificial. Per tant, de manera que tots els ajuntaments que vulguin conèixer-lo, doncs estem encantats de mostrar-los i explicar-los com ho hem fet.
0: Perfecte. A més, sou pioners, esteu obrint camí i això doncs és important. I també rebre després doncs, el feedback d'altres ajuntaments, no? Perquè al final això s'ha de retroalimentar. I a més, insisteixo, que el món de les noves tecnologies és molt ràpid d'evolució, però el de la intel·ligència artificial ho és especialment més. Per tant, s'ha d'estar molt ràpid a l'hora de decidir. Em sembla perfecte que hagueu decidit ja fer aquest pas i sobretot que ens hagués aclarit aquests dubtes sobre aquesta tecnologia de futur o de present, si voleu, aplicada al dia a dia de la ciutat i dels ciutadans. Laura Ribas, tinenta d'Alcaldia de Serveis Generals i regidora de Tecnologia de l'Ajuntament de Terrassa, gràcies per acompanyar-nos avui i per explicar tan clar què és això d'incorporar la intel·ligència artificial a un ajuntament. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
0: Clar, és un tema que ens hi hem de començar a acostumar. Gràcies, Laura. Si quieres disfrutar un verano a prueba de todo, sin resbalones en la piscina y con un suelo exterior resistente para tu zona de barbacoa, este es el momento ideal. Pásate por Leroy Merlin y descubre su exclusiva gama de cerámicas de exterior. Encontrarás una amplia variedad de diseños con efectos rústicos, cemento o piedra, además de las últimas tendencias para crear el espacio que siempre imaginaste. Gracias a sus acabados antideslizantes y de alta durabilidad, podrás disfrutar sin límites de tu patio, terraza o jardín. Lo mejor es que en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto de principio a fin. Si no tienes claro qué material necesitas, sus asesores de proyecto te ayudarán a elegir la opción que mejor encaja con tu estilo y además con tu presupuesto. Además, llevan tu pedido a casa y realizan la instalación profesional para que tú solo tengas que relajarte. Pide cita hoy mismo en Leroy Merlin y vive tu hogar este verano.
2: Escuchas Mediodía Cope.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja, el banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
5: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
6: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
7: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
0: Pràcticament 8 minuts ens separen de 2:15 del migdia i ja t'ho havia dit al principi del programa, anem a parlar d'educació altra vegada, però és que és una de les potes fonamentals de la nostra societat i és una de les que darrerament doncs segurament està una mica més descuidada. Anem a parlar de l'anuari d'educació del 2026, que mostra una conclusió preocupant. El sistema educatiu català es troba en un punt en què mantenir l'actual configuració equival a resignar-se a la mediocritat dels resultats que s'està documentant. I jo crec que això com a societat no ho podem permetre de cap de les maneres. Pol Matavacas, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
0: Escolta, tu has seguit aquestes conclusions i no sé si se t'han posat els pèls de punta. Què han dit?
9: Doncs mira, comencem per una pregunta que obria les conclusions, que crec que és interessant per entendre el que està passant. Per què amb un esforç pressupostari creixent els resultats no milloren? Doncs, segons l'informe, el problema no és només d'inversió pressupostària, sinó de com s'inverteixen els diners. Francesc Pedró, el director de l'anuari 2026, demana trobar alternatives a les inversions actuals.
10: Hi hauria una finestra d'oportunitat perquè aquesta injecció addicional de recursos, que benvinguda sigui, permetés fer les coses diferents, o almenys obrir fronts, saps, a través de, nosaltres parlem de programes pilots, etc, que ens permetessin explorar d'altres vies.
9: ara mateix, aquesta és una primera conclusió, una primera declaració per entendre el que està passant. Però anem a pams. Amb les darreres dades que s'han presentat avui, els resultats acadèmics no han millorat respecte a l'anterior anuari i el pes de l'origen social continua accentuant-se com a causa de diferència en els aprenentatges, en les trajectòries acadèmiques i accés dels alumnes a oportunitats educatives no obligatòries. Això porta a un estancament dels indicadors de progrés i trajectòries educatives. Un d'aquests és la taxa d'idoneïtat als 15 anys, que, per explicar-ho així molt senzill, és una taxa que mostra l'alumnat que al final de l'ESO no ha repetit cap curs. Aquest indicador es manté estable des del 2021-2022, però sí que és veritat que en aquest últim període ha baixat lleugerament. Si anem al baix nivell acadèmic, és notable, tal com hem anat sabent en les notícies que ens han vingut en els últims mesos, inclús anys, amb les diverses proves de nivell que han fet els alumnes regularment. Però em vull centrar en una dada que m'ha cridat especialment l'atenció. Els alumnes que parteixen amb baixos nivells competencials a la primària fa incrementar molt notablement la probabilitat de trobar-se en aquesta mateixa situació a l'ESO. És a dir, ara mateix amb el sistema educatiu que tenim, això no és capaç de revertir-se. I en destaquen dues assignatures, les matemàtiques, on es produeix en el 80% de la situació, i en anglès amb un 72% dels casos.
0: Déu-n'hi-do, Pol, perdó. Mira, les matemàtiques ho puc arribar a entendre, no ho comparteixo. Ara, l'anglès, que fa tants anys que ens posen l'anglès ja des d'infantil, que ho trobo un error altíssim, Déu-n'hi-do també, eh?
9: Són moltes hores i sembla que els resultats no són, no són els esperats.
0: Clar, jo he parlat amb experts en llenguatge i et diuen que començar a posar tant anglès abans dels 10-11 anys que no serveix, que no s'aprèn. Que a partir dels 10-11-12 anys és quan s'ha d'incrementar. Però vaja, escolta, els que decideixen ja saps qui són.
9: Efectivament. I anem a parlar també de l'abandonament escolar prematur, que afecta principalment els joves de famílies més pobres, el que comentàvem de l'origen social socioeconòmic, aquí ho tenim plasmat. Els joves de llar amb més renda, aquest problema de l'abandonament prematur és insignificat. És per això que Francesc Padró destaca la importància d'invertir en aquest aspecte.
10: Si no lluitem contra les desigualtats que no generen l'escola, però que l'escola, si no compta amb polítiques destinades a fer-ho, acaba magnificant, acaba ampliant, mai no aconseguirem millorar els resultats. Hi ha moltes maneres, diguem-ne, de veure-ho, però des de la meva perspectiva i amb la meva experiència, jo diria que sempre que he vist que un país millora els seus resultats en les avaluacions internacionals, ha estat sempre el resultat d'una aposta decidida per aquells que estan més avall, justament en termes de necessitats, aquells que més necessiten. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
0: Pol, al final ha sortit optimista o pessimista? És a dir, això es pot revertir a curt termini o no?
9: Es pot revertir, però no amb el sistema que tenim actualment. O sigui, és una mica la conclusió que en treu aquest anuari.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, pues si s'ha de fer canvis, ja saps el que vol dir, que van per llarg, perquè primer algú ho ha de pensar, s'han de plantejar, s'han de provar, s'han de discutir, s'han de tornar a provar, i quan es posen quan es posen sobre la taula, ja ha passat el temps i la societat ha canviat. Pol Matavacas, una abraçada, gràcies.
9: Moltes gràcies.
0: Bé, nosaltres ens acostarem ja a 2:15. Soc el Ricard Álvarez. De seguida parlem de consells de legals, d'aquests genèrics, si vols, però, escolta, igual algun et serveix. I també del tema del càmping. Ja venia a l'alça, però després de la pandèmia, escolta, això s'ha disparat. I, a més, ara els càmpings també han canviat molt. Et parlaré de Hola Camp, que és una, vaja, és una història molt maca aquí al migdia COPE a Catalunya i Andorra.
7: Migdia.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
2: COPE Lleida.
7: 97.4 FM.
11: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
13: ¡Claro que sí!
12: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
14: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
12: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
15: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
12: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
16: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
12: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Dos quarts de dues, sóc el Ricard Álvarez, migdia COPE a Catalunya i Andorra. De seguida parlem d'esports i ho fem amb una data sobre la taula molt significativa. Estem a punt d'arribar el 30 de juny, però abans fem la previsió meteorològica. Mira, després d'un matí en general assolellat, la tarda es complicarà a l'interior i a les zones de muntanya. S'esperen xàfecs a tot el Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Girona, on a més les pluges podran ser fortes i anar acompanyades de tempesta i puntualment fins i tot de calamarsa. A la resta del territori el cel estarà més enterbolit però sense aigua. Tot plegat amb unes temperatures màximes que reculen una mica, especialment a l'alta muntanya i una tramuntana que bufarà amb ganes al nord de l'Empordà abans d'afeblir-se de cara a la nit. Vinga, que parlem d'esports. José Luis Gil, què tal? Bon dia.
3: Ricard Álvarez, què tal? Bon dia, bona tarda.
2: Bon dia, bona tarda. Estava pensant, dic, no, que ha tornat el Gil.
3: Sí, hem fet una paradeta tècnica i hem tornat, ja està.
2: I què tal? Com estàs? Com prova? Jo que és que encara no he fet la parada, val la pena, no?
3: Val la pena. Jo crec que si el cost ho demana, val la pena fer aquesta mena de paradetes tècniques, no?
2: Parlem de vacances, eh?
3: Sí, però, clar, on t'has anat? No,
2: ja no t'ho pregunto.
3: Ha estat una paradeta tècnica, ja.
2: Cadascú fa el que pot. Escolta,
3: imponderables.
2: José Luis Gil, el curs escolar acaba abans de la revetlla de Sant Joan, ho tenim claríssim. Ara, el del futbol és demà. 30 de juny és aquella data sempre marcada. Què passa el 30 de juny?
3: Mira, és una data que marca la finalització d'alguns contractes, sí o no. És una data que marca la finalització d'un balanç econòmic, vulguis que no. Hi ha operacions que esculls la data perquè, per exemple, totes les operacions a partir de l'1 de juliol computen per l'exercici econòmic de la 26-27 i, bueno, són dates que marquen, per exemple, a Can Barça un abans i un després, perquè recordem, Joan Laporta pren possessió de la presidència del Barça l'1 de juliol.
2: Ah, clar.
3: Encara
2: no ho era.
3: Encara no és president del Barça. Mira que se'ns ha fet llarg, però encara no és president del Barça. Quan arribi a la presidència, estarà tancat l'1 d'Ansu al Mònaco? Sí? No? Estarà tancada la renovació de Christensen? Sí? No? Mira, el que ha tancat avui el Barça és un amistós. Bueno, l'han tancat Barça i Europa. 24 de juliol, dia de Santa Cristina, jugaran a porta tancada, això sí, a la ciutat esportiva del Barça. Anem a veure quants jugadors té Hansi Flick i anem a veure també quins jugadors estan a disposició de l'Europa en aquest primer amistós de pretemporada. Per cert, en òrbita blaugrana, indirectament, avui l'Atlético de Madrid ha presentat les seves noves samarretes. Lo positiu, no hi era Julián Álvarez entre els futbolistes escollits com a models.
2: Vaja.
3: Lo negatiu, si vas a la web de l'Atlético de Madrid, pots encara comprar la samarreta amb el número 19 de Julián Álvarez.
2: Home, clar, no deixaran de fer negoci, això està clar.
3: Continuarà. A l'Espanyol, Calatrava i Hartman, els noms propis. Anem a veure si entren al tancament de la 25-26 o a la 26-27. A segona divisió, sabem que Witsel no continua al Girona. Sabem que hi haurà un Girona a la vés amistós el 25 de juliol i ha passat balanç de la temporada Lucas Viale, com a director esportiu del Sabadell, recordem, nou equip de segona divisió. I en plana poliesportiva, bàsquet, Moses Wright. Aquí és aquest senyor, és un pivot que jugava als Alguiris de Kaunas i que en unes declaracions a una televisió grega ha confirmat que la propera temporada jugarà al Barça. Tenim nou campió d'Espanya de ciclisme en ruta i és català, Marcel Camproví. Ha guanyat el campionat d'Espanya en la seva primera victòria de la seva carrera. I en plana de motos ha estat un bon cap de setmana pels Márquez, Àlex 5è, Marc 7è, caiguda de Bezzecchi, per tant, Jorge Martínez és el nou líder del Mundial de MotoGP. Recordarem lo del Mundial. A les 7 de la tarda, Brasil-Japó, a 11:15, Alemanya-Paraguai, a les 3 d'aquesta matinada, Països Baixos-Marroc.
2: Molt bé, José Luis Gil, com sempre un plaer. Gràcies a quan faltin 10 minuts per les 4, Esports COPE, eh?
3: Sí senyor, a les 3 especial mundial i quan quedin 10 minuts per les 4, les coses d'aquí, més properes de casa nostra.
2: Una abraçada, Gil.
3: Fins demà.
2: Bé, nosaltres de seguida parlarem de càmpings i de com la tendència de turisme de càmping ha anat en alça, però abans, aquí a COPE, a migdia COPE Catalunya i Andorra, consells legals.
4: Este lunes en COPE seguimos dándolo todo con el Mundial.
5: Un montón de horas para disfrutar del Mundial.
4: Desde las 6:30 de la tarde, los 16avos. Brasil, Japón.
6: Se despliegan las dos grandes banderas.
4: Y a partir de las 2:30 de la madrugada, del lunes al martes, Países Bajos, Marruecos.
7: Pues aquí vamos a estar acompañándoles en esta noche. Que
4: en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
8: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
9: Estas vacaciones, ¿quieres un 50% de descuento en tu consumo de la luz para esa casa a la que siempre vuelves? Contrata el plan Volver y vuelve a tu casa de la playa, del pueblo o de la sierra con más ahorro y más ganas. Con el plan Volver de Iberdrola, disfruta de tu consumo de luz al 50% en tu casa de verano. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
10: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
11: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
12: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
13: La información y el entretenimiento sin complejos.
14: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
15: Este verano, Telecinco a todo color.
16: Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
17: Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera en COPE.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.

0: I busquem aquest consell legal, com sempre, des de Kudos Consultors. Els trobes a internet, kudosconsultors.com. Tenen oficines a Balaguer, a Lleida, a Viella i a Barcelona. Però vaja, busca'ls a internet i allí trobaràs la manera de posar-te en contacte a l'oficina més propera. Kudosconsultors.com. Allí, entre d'altres, trobaràs el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Ricard.
0: El Josep Lluís i tot el seu equip, doncs, estan esperant la teva trucada. Aviam, estan per donar-te un cop de mà, perquè al final, quan un té un problema i ha de recórrer amb una advocada o un advocat, jo sempre dic que el mateix. És millor ja tenir un advocada o un advocat de confiança, de referència, quan encara no tens el problema, que després, quan a darrera hora et sorgeix algun inconvenient, doncs escolta, vaig a veure que on em poden tractar millor. A Kudos ho faran, i ho faran bé, i ho faran de manera personalitzada, perquè quan tens un problema el que vols és... Escolta, a mi no m'expliquis històries, digue'm com soluciono el meu problema, i això ho fan a Kudos Consultors. Bé, Josep Lluís Gómez, anem a parlar de temes també, bueno, molt concrets, però vull dir que han passat i que hi ha una sentència, i a vegades per curiosos sembla que no ens hagi de passar mai o que no els podem extrapolar, però si han passat, poden tornar a passar. O similars. I per tant, en parlem. El Josep Lluís és expert a rastrejar sentències innovadores o de casos que no són corrents o comuns i parlar-ne i aprendre d'aquests casos. Aquí la història és molt singular, Josep Lluís, molt singular. Molt és a dir, singular. Sobre la... Ara després t'explico les particularitats del cas, però sobre la finestra d'un edifici, algú llança una televisió de dalt baix, cau, no cau a sobre de ningú, cau a la vorera, però amb la caiguda, explota l'aparell, afecta un vianant que estava passant per allí, de manera correcta, normal, un vianant que estava caminant. Qui s'ha de fer càrrec de la indemnització? Sembla evident, oi? Bueno, ara Josep Lluís, m'expliques les particularitats del cas.
1: Efectivament. A veure, tot això naix d'una sentència del Tribunal Suprem de l'abril d'aquest any, en què analitza un supòsit d'un noi que està sotmès a lo que abans se'n diu tutela, és a dir, una persona que té una capacitat modificada judicialment per certes qüestions, i que avui en dia ja no s'anomena tutor, sinó que s'anomena assistent. En altres programes anteriors han parlat d'aquesta situació,
0: però ja ens entenem.
1: Sí. Han parlat de situacions, de que els pares són responsables dels fets dels fills, de que els tutors, torno a dir, entre cometes, són responsables dels fets dels seus tutelats, i avui en dia ja no parlaríem de tutela, sinó que parlaríem d'assistència o mesures de recolzament. Això ha canviat darrerament a la nostra legislació. I el supòsit, efectivament, és aquest. Un noi que està sotmès a la tutela d'una fundació, que té un origen públic, que està en un pis tutelat, un moment determinat, doncs té una determinada situació i llança una televisió per la finestra i ferís amb aquesta persona, i aquesta persona el que fa és reclamar contra la fundació per lo que ell considera una manca de vigilància, una manca de vigilància o de control i tal. I això ens fa reflexionar sobre la responsabilitat d'aquestes persones, dels pares, dels fills, perquè la llei ens marca una responsabilitat d'aquestes persones, el que podríem dir quasi objectives, i quasi bé, sí o sí. Però aquí el que ve a dir el tribunal, que fa un anàlisi molt interessant entre la normativa nova i la normativa vella, perquè la normativa nova ja està inspirada en la Convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat, i marque i d'alguna manera analitza quin nivell de cura, quin nivell de diligència s'ha de tenir en aquests casos perquè hi hagi una responsabilitat o no hi hagi, perquè aquí, curiosament, el primer jutjat que va conèixer de l'assumpte va dir que hi havia responsabilitat, l'audiència diu que no, i el Tribunal Suprem confirma de que no hi ha responsabilitat de la fundació. Sempre estem parlant de la fundació.
0: A nivell d'empresa.
1: A nivell, sí, perquè considera que no hi ha hagut una incorrecta vigilància personal o d'elecció d'aquesta institució, val? I el genera responsabilitat. A veure, cal dir que en aquests casos, la persona perjudicada, tenia l'opció de reclamar contra la mateixa persona que va llançar el televisor per la finestra. La qüestió és que sigui solvent o no sigui solvent, val? Però responsabilitat civil, si més no, n'hi ha. L'altra qüestió és que pot ser perquè no hi havia aquesta solvència, o pot ser perquè va considerar que el camí adient era un altre, ell reclama contra la Fundació. I aquest article...
0: Josep Lluís, afecta d'alguna manera a la responsabilitat civil de la persona concreta quan té una... quan està tutelada?
1: A veure, pot afectar en el sentit de que jo puc plantejar la reclamació contra els dos, contra el tutelat i contra la entitat, contra la Fundació, o puc plantejar responsabilitat solament contra un d'ells. Això és una cosa que tinc una elecció i caldrà veure en cada cas, perquè aquí el que fa és analitzar el detall. És a dir, què diu la llei? Hi ha un article del Codi Civil Espanyol, el 1903, que diu que els tutors són responsables dels perjudicis causats pels menors o incapacitat que estan sota la seva autoritat o habiten amb la seva companyia. Això és una persona que està en un pis d'una fundació, està en un pis allí.
0: De quin any m'has dit, la llei?
1: No, l'article 1903.
0: Pensava que des de l'any 1903 que ha canviat molt la cosa.
1: Pues si he dit des de l'any 1903, ja em disculparà,
0: no.
1: He dit l'article 1903. Però també diu aquest article que cessarà aquesta responsabilitat quan acreditin que van emplear tota la seva diligència com un bon pare de família. És a dir, que hi ha una culpabilitat presumpta, però no definitiva. Val? Estem parlant d'una persona que no havia tingut cap mena de conducta agressiva anteriorment, no s'havia mai comportat de manera violenta, no semblava tampoc que tingués una problemàtica que fes pensar que això fos previsible. Ni el psiquiatre ni els facultatius van apreciar res que justifiqués, senzillament sembla que és un fet aïllat. I aleshores el que arriba a la conclusió del tribunal és que la Fundació, insisteixo, la Fundació no podia haver fet res per previndre aquell fet, i per tant aquesta culpa presumpta la desmonte, val? Aquesta era una persona amb una discapacitat, però amb una autonomia, per una altra part, les concretes funcions que li atribueix el jutge a la Fundació són determinades, de cura, però no les funcions que atribueix un jutge cal veure quines són, i dependrà en cada persona, en cada cas, quines són, i per tant ni el jutge es va equivocar a l'hora de triar aquesta fundació, que tenia altres tutelats i era una diguem-ne un clàssic, vale? ni van fer malament amb el fet que el tutelat visqués en un pis amb altres persones, ni hi havia un motiu aparent, potser a partir d'aquell moment sí, d'una vigilància tan exhaustiva que això hagués pogut impedir, no? Aleshores, la conclusió és que el pobre vianant, per aquesta via, no va ser indemnitzat. Quina és la lectura d'aquest cas? Quina és la lectura? Pot ser des del punt de vista del vianant, de la víctima, és que cal triar contra qui m'adreço, ¿vale? I que la segona lectura és que jo com a tutor no sóc un responsable universal.
0: Clar, això no ha de dir, és a dir...
1: De tot el que pugui passar.
0: És a dir, entenc que el jutge el que estima és que, escolta, com a tutor van fer tot el que s'havia de fer, tot el que estava previst que havia de fer i tot el que li havien demanat que fes, però clar, no es pot preveure tot a la vida.
1: No es pot preveure tot, i ja dic, i tampoc això podem extrapolar a totes les situacions. Potser les situacions de discapacitat són poques en comparació a que si això algú es pot preguntar, escolta, i això, jo que sóc pare del meu fill, també estic amb el mateix context, pues no ben bé. A part de que podem discutir si la responsabilitat és del col·legi, la responsabilitat és del pare en determinats casos i tal, el pare té una obligació d'educació. No solament de vilans.
0: El que passa és que si has de començar a demostrar si s'ha educat o no, és difícil.
1: És molt complicat. Pot ser
0: encara que ho veguem evident a vegades.
1: Que aquí la Fundació no té una funció d'educació, perquè estem parlant d'una persona major d'edat. Estem parlant... Aleshores, la sentència, evidentment, me va cridar l'atenció com a curiosa i per analitzar també, a lo millor el mateix fet analitzat abans de la reforma del Codi Civil mereixia una resposta i el fet actualment en aquest marc mereix aquesta altra resposta.
0: Déu-n'hi-do. Bé, doncs ja ho veieu, temes molt singulars, necessites el teu, la teva advocada o el teu advocat de capçalera, busca Q2, estan a internet, q2consultors.com, amb oficines a Balaguer, Lleida, Viella i Barcelona. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre un plaer, gràcies.
1: Molt bon dia, Ricard, bon dia a tothom.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
6: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
7: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
6: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
7: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
8: Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
6: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
7: Compatible con CarPlay y Android Auto.
9: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
10: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
11: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
9: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
10: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
9: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Máster Universitario en Radio COPE.
9: Infórmate en Fundación COPE. cope.com y en el 91 828 3930.
0: El turisme a l'aire lliure ja no és el que era, ha fet un salt endavant, un salt enorme. Avui connectarem amb la natura, connectar també amb viure sota les estrelles, però sense renunciar a la comoditat i amb una mirada clarament sostenible, és una de les coses que es busca, i cada vegada més. Aquesta és la filosofia de la coneguda com a Next Generation Camping Company. Parlem d'Ola Camp. És un projecte en plena expansió que ja gestiona més de 14 destinacions, entre elles doncs, algunes a Catalunya, a la província de Lleida, per exemple, a l'Aran, i volem conèixer de prop aquest model de negoci i cap a on va el sector. I per això, mira, saludem a l'Héctor Fina, ell és director executiu i soci fundador d'Ola Camp. Héctor, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Escolta, Héctor, per situar l'oient que encara tingui al cap la imatge clàssica del càmping de tota la vida, amb la tenda de campanya i el llistat de tòpics, què és exactament Ola Camp i què vol dir aquest concepte que utilitzeu de fer de l'escapada essencial una experiència ordinary?
12: Sí, bueno, primer de tot, perdona, et faig una correcció perquè és un número des de la setmana passada. Ja gestionem 16 càmpings.
0: 16, ja.
12: Sí, fa una setmana en teníem 14, però la veritat és que nosaltres, bueno, som una empresa que anem incorporant càmpings a l'operadora, a Ola Camp, i ja tenim 16 i, bueno, esperem acabar l'any amb 20. Però, bueno, si vols explico una mica el que és Ola Camp.
0: Sí.
12: Ola Camp és una companyia especialitzada en el sector del càmping que, combinant gestió, tecnologia i màrqueting, ens ajuda a transformar càmpings i adaptar-los als nous estàndards del que demana el client, no? Això, actualment gestionem 16 càmpings, a Espanya i Portugal tenim càmpings i esperem tancar el 2026 amb més de 20 càmpings.
0: Caram!
12: Bueno, la veritat és que la pandèmia, no?, ha marcat un abans i un després, no?, el sector del càmping, el sector del que nosaltres diem doncs, el turisme a l'aire lliure.
0: Héctor, si mirem les xifres, el 2025 vosaltres vau tancar amb més de 250.000 usuaris de la vostra solució. Des del vostre observatori, aquest boom del turisme a l'aire lliure i de proximitat és una moda passatgera post-pandèmia que encara l'estem estirant, que encara està durant, o realment estem davant d'un canvi estructural en la manera com la gent planifica les seves vacances?
12: Ha canviat absolutament, no? Nosaltres, des dels últims 5-6 anys hi ha hagut un augment de la demanda de càmpings per sobre del 20%, 29%, no? Així, nosaltres tenim creixements anuals o la CAM, de més d'entre el 27 i el 30% cada any de demanda. La gent cada cop tots prefereix passar les seves vacances, doncs, això, el que et deia, no? Entorns naturals, entorns segurs. El càmping al final està molt destinat a família, a gossos, a nens, i sobretot el que oferim és naturalesa i seguretat, no? Tu estàs en un entorn segur amb la teva família o amb la teva mascota i et permet disfrutar de coses que possiblement altres sistemes o altres formes de turisme doncs, no et permeten. No? Llavors, doncs sí, estem veient que la demanda està creixent anualment d'una forma important. No? El que sí que és veritat que la demanda ha anat canviant. Eh? O sigui, la gent demanda molt més, però també demanda molt més una tipologia d'allotjaments més confortables, més diguéssim, no tant com fins fa uns anys, no? Que era més la roulotte o la tenda de campanya, sí. Sinó que ara el que demanden doncs, bueno, és allotjaments doncs, amb aire condicionat, oferim doncs, matalassos doncs, que pots trobar a un hotel de 4 estrelles, oferim, òbviament, també tendes, però tendes el que diem les tendes glamping, no? O que ja estan amoblades, que estan amb els seus llençols, amb la nevera, amb aire condicionat. Doncs, bueno, la gent sí que hi ha aquest canvi, no? De tendència de buscar allotjaments confortables, no ens agrada parlar de luxe, sinó que més de confort dins un entorn pues, de naturalesa, no?
0: Déu-n'hi-do. Us dono, bueno, us recordo la plana web olacamp.net, tot junt, aquí trobareu doncs, aquestes ja 16 destinacions que ofereixen, repartides per tota la península ibèrica, a la zona del Mediterrani, doncs, la gran majoria, però també al Cantàbric, Galícia i a Portugal, al sud de Portugal. Eh? Amb aquest canvi de model, Héctor, quin és el perfil de client que us arriba? És a dir, busquen més la comoditat tecnològica i el disseny a través de la vostra plataforma, o realment hi ha una demanda creixent d'un turisme més verd, més conscient i més respectuós amb l'entorn?
12: Sí, les dues coses són compatibles. És a dir, òbviament, no? La gent cada cop doncs, li agrada més experiències, no? Més que disfrutar doncs, d'entorns naturals. Tots els càmpings, o el gran avantatge d'un càmping és que normalment estan situats a llocs on altres formes de turisme no són possibles, no? El càmping, al final estem normalment en terrenys rurals, en terrenys molt privilegiats de municipis o de regions o de zones molt especials, no tenim càmpings nosaltres doncs, al nord d'Espanya, per exemple, a acantilats, no? O on veus el mar. Sí. I la gent, al final, el perfil és gent que busca aquest entorn natural, aquest estar dins de la natura, i després no és incompatible òbviament la gestió, la digitalització. Nosaltres estem, doncs, treballant en digitalitzar molta de l'experiència de l'usuari, no? Des del check-in, el check-out, obrir portes, diguéssim que sistemes domòtics, etc. No? Mm-hmm. Que al final l'experiència del client sigui digital, però a un entorn natural, no?
0: Héctor, em deies al principi que heu incorporat dos noves destinacions, que ara en teniu 16 i que espereu acabar l'any doncs, a prop de la vintena. Quan us plantegeu obrir o transformar un espai en una nova zona, com equilibreu el creixement de la marca amb el respecte i la integració en l'economia i la comunitat local d'aquell territori?
12: Sí, és una cosa que ens interessa moltíssim, no? A l'entorn. Llavors, el primer o el segon que fem un cop tanquem una localització és anar a veure a les autoritats, diguéssim, locals i posar-nos al seu servei i treballar conjuntament. O sigui, òbviament, el càmping és veritat que està en una línia, no? És en una línia entre, diguéssim, entre la natura i també l'urbà, la construcció, no? Llavors hem de ser molt respectuosos amb la zona on intervenim. Diguéssim, no? Sí que és veritat que en els càmpings que anem, el que normalment és, doncs estem invertint amb nous allotjaments, amb noves formes d'allotjar els nostres clients i el que intentem o sempre som molt respectuosos amb el medi ambient, no? Doncs, bueno, sempre respectant, òbviament, pues, tota la normativa i la normativa mediambiental. Uh-huh. Sí que és important per nosaltres és que tot sigui molt reversible, no? Nosaltres, per exemple, tenim un tipus d'allotjament que hem dissenyat que es diu Tiny Home o Tiny House. Això, bueno, al final són rulots que en qualsevol moment pues, es poden moure, es poden treure del lloc on les posem. Intentem, òbviament, amb energia solar i aquestes coses. No? Mm-hmm.
0: Héctor, quan vau fundar Olacamp, en quin any heu començat?
12: Pues bueno, la fundació és del 2023. Clar. Però sí, som una empresa jove, la veritat que som
0: una empresa jove. No, t'ho anava a dir perquè heu crescut de manera molt ràpida en molt poc temps i heu obert, com dèiem, mercat també a Portugal. Quins són els objectius i els propers passos d'Olacamp a mitjà i llarg termini? Cap on es dirigeix l'empresa o cap on voleu que vagi?
12: Sí, nosaltres volem ser una empresa líder en el sector, que lideri el sector, ja sigui amb tendències d'experiències, de digitalització, de nous allotjaments i també molt enfocat en creixement. No? Nosaltres volem més o menys incorporar cada any entre 6 i 8 noves localitzacions. Ara a Olacamp nosaltres estem més o menys integrant entre 7 i 8 càmpings anual i volem seguir fent doncs, els pròxims anys. No?
0: Doncs ens quedem amb aquesta radiografia d'un sector que no para de transformar-se i de buscar noves maneres de connectar amb la natura. L'Héctor Fina, director executiu i soci fundador d'Olacamp, ens ha fet aquesta radiografia. Ja saps que els trobes a internet, olacamp.net. Héctor, escolta, un plaer que ens haguis explicat doncs, la evolució de la vostra proposta i sobretot de veure que la salut del sector és ben bona, eh? Potser és millor que mai. Gràcies, Héctor.
12: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Bé, t'agradi o no, també hi ha un factor econòmic que també influeix, eh? El tema d'hotels, ens movem més cap a la zona de càmpings, sigui com sigui, escolta, has de buscar el teu lloc. Eh? Soc el Ricard Álvarez, arribem a les 2 de la tarda, demà és dimarts i és el darrer dia del mes de juny, 30 de juny, com ens explicava el Gil. S'acaben molts contractes de futbol i comencen d'altres històries. En parlarem des de Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Ara recorda que en 20 minuts el Sergi Tor et posa tota la informació sobre la taula. Apa, que acabis de passar un bon dilluns.

0: en verano de momento nos dan este pequeño alivio.
1: Gracias, Marta Ruiz.
0: A ti.
1: De los números que más notamos en nuestro bolsillo a las grandes cifras, esas que no notamos ni vamos a notar, el gobierno ha presentado hoy el cuadro macroeconómico, que es el paso previo para presentar los presupuestos generales del Estado, un cuadro en el que el Ejecutivo se muestra muy optimista, de hecho es el más optimista de todos. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
1: 2,6% de PIB este año, una previsión muy por encima de la efectuada por el Banco de España o el FMI, que se basa en...
0: Bueno, pues se basa sobre todo, lo ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en que están muy confiados en el tema del empleo, o sea, como sea la calidad es otro tema, pero que bueno, que el
1: crecimiento... O sea, la gente con menos ingresos se gasta todo lo que ingresa.
0: Efectivamente.
1: Por lo tanto, es consumo.
0: Está absolutamente basado en el tirón interno, y eso ya sabes, es inversión, pero sobre todo es consumo, no tanto en el sector de las exportaciones. Mira, escuchamos al ministro.
2: El crecimiento viene impulsado esencialmente por el consumo privado y por la inversión en este periodo 2026-2029 como los dos elementos esenciales dinamizadores de nuestra economía, apoyado además desde el lado de la oferta en esa dualidad de mejora del empleo acompañada de una mejora también de la productividad por hora.
1: ¡Qué barbaridad! Llevamos 4 años sin mejorar la productividad por hora.
0: Pues bueno, las previsiones son muy optimistas. Este año sí. Además, claro. El tema del empleo, habla el ministro como de una creación de afiliaciones de 600.000 afiliaciones al año, ¿no? Que luego es lo que hablamos siempre, cómo es la calidad de ese empleo, pero bueno, están bastante
1: confiados.
0: Bueno,
1: y además una afiliación no significa afiliado.
0: No.
1: Una misma persona puede estar afiliada 2, 3 y hasta 4 veces.
0: Porque puede tener varios contratos, encadenar varios contratos. Es verdad que si se cumplen estas previsiones, pues estaríamos en el top de Europa en cuanto a crecimiento. Ha dicho el ministro que vamos en tiempo, ya sabes, como has dicho Pilar, que es para los presupuestos, y que la semana que viene pues el ministro de Hacienda tendrá que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar el techo de gasto.
1: Es Victoria Ballesteros, gracias Vic.
0: Hasta aquí.
1: Más cosas. Este Consejo de Ministros llega apenas 48 horas después del Comité Federal del Partido Socialista, en el que, pese a las críticas internas, Pedro Sánchez ha dejado claro que él se queda.
3: Y este gobierno de coalición progresista, con todas las dificultades, los errores que hayamos podido cometer, está sentando pero que muy bien a España.
1: En el que solo la alcaldesa de Palencia y el presidente de Castilla-La Mancha expresaron en alto su malestar por todos los casos de corrupción que rodean al gobierno. Este sonido en el que el cónclave, la voz discordante de Emiliano García Page.
4: Creo que falta autocrítica, autocrítica de verdad. Yo creo que este es el momento más grave para el Partido Socialista que yo he conocido de nuestra historia reciente. Y si va a haber adelanto, presidente, aunque sea del 27, como planteas, me gustaría más pensar que lo es pensando en la infantería del partido que por la presión o la exigencia de algunos socios nacionalistas.
1: Pues de la infantería ha hablado esta mañana Juan Lobato, aquí en Herrera, en COPE. Dice que lo más importante es que los ayuntamientos, los alcaldes, se sientan respaldados.
5: Yo creo que su interpretación es llegar hasta el final. Ahora, yo creo que en las decisiones políticas que tome el PSOE tiene que tener claro que el bien máximo a proteger, la prioridad absoluta a años luz de la siguiente, tiene que ser los concejales, las concejalas, alcaldes, alcaldesas.
1: Con estos mimbres, el Partido Popular había citado en el Senado a la secretaria de Zapatero. Gertrudis Alcázar ha sido llamada a declarar en la comisión del caso Plus Ultra para explicar los negocios de su jefe. Sin embargo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
1: No ha dicho ni mu.
6: Una auténtica batería de preguntas han quedado sin respuesta. Las únicas palabras de Gertrudis Alcázar han sido para negarse a declarar. La secretaria fiel consideraba su silencio coherente con la condición procesal y en ningún caso un desaire al Senado.
7: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
6: Durante 2 horas, Gertrú ha mantenido la mirada fija en las senadoras del PP, Vox o UPN, mientras por su papel en la trama le preguntaban. La popular Rocío Díbar se ha detenido particularmente en el diseño de facturas a la medida de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Usted no se limitaba a revisar facturas, usted las construía y las diseñaba. ¿Esto era lo habitual en la oficina del expresidente? Quien ha prestado un servicio real no pregunta cuánto dinero debe cobrar porque ya lo sabe.
6: Al igual que Díbar, tanto Paloma Gómez de Vox como María Caballero de UPN han buscado indagar en el rescate de Plus Ultra o en las joyas incautadas a Zapatero. Todas han aconsejado a la secretaria que colabore con la justicia. En nombre del PSOE, Amparo Marco ha intentado desacreditar la comisión. Le ha reconvenido a la presidenta Ana Beltrán.
9: ¿Está usted aquí porque tenemos un presidente que es un ejemplo internacional. Está usted aquí por resentimiento.
10: Y ahora, como le decía, Marco, le voy a quitar la palabra como no entre al tema.
9: No, ya diré lo que
10: tenga. Pero quiere llenar el tiempo y no sabe cómo.
9: Sabe usted lo que es el odio, ¿verdad? En lo que destila el Partido Popular permanentemente.
6: Pues el PP ya ha anunciado su intención de solicitar una nueva comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero, así como de la propia Gertrudis, ante su falta de respuestas.
1: Gracias, Ricardo. El Partido Popular lanza hoy su ofensiva contra la secretaria de Zapatero, contra la guardiana de sus secretos, mientras alza la voz sobre la denominada ley de nietos, que no es otra cosa más que una norma con la que hijos, nietos, incluso bisnietos de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo puedan obtener la nacionalidad española sin necesidad de residir o haber residido nunca en nuestro país. Los populares advierten de que con esta ley el gobierno pretende inflar el censo electoral con 2,5 millones de nuevos votantes. Sandra Asenjo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Pilar.
1: Algo que Feijóo ha calificado de ingeniería electoral.
0: Para el líder de la oposición, esta norma refleja el interés de que a Sánchez le salgan las cuentas de cara a las generales, porque con los votantes actuales no le dan. El portavoz de los populares, Borja Sémper, ha insistido en que no prejuzgan el sentido del voto, ya que de hecho muchas de estas personas procederían de países que han sufrido dictaduras de izquierdas, pero ha apuntado que van a seguir muy de cerca el proceso para asegurarse de que esta nacionalización contaría con todas las garantías.
11: 2,5 millones potencialmente de nuevos electores. Y nos preocupa, nos importa, es relevante, es relevante. Y es relevante comprobar cómo se está haciendo ese proceso, es relevante comprobar que se hace con todas las garantías en los países de origen, es relevante saber, en definitiva, si esto va a tener un impacto, ese impacto sea conforme a la ley y conforme en todo caso a los procedimientos ordinarios. Parece razonable que estemos ocupados con el tema.
0: Palabras de Borja Sémper tras la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en el que además el portavoz ha exigido a Zapatero que cumpla con su palabra y que explique el origen de las joyas después de que este lunes haya concluido el plazo de 10 días que el propio expresidente pidió.
1: Gracias, Sandra. La secretaria de Zapatero ha guardado silencio, pero no así Carmen Pano. ¿Y quién es esta mujer? Pues mira, la empresaria que aseguró que llevó 90.000 euros en una bolsa a Ferraz a la sede nacional del Partido Socialista por orden de Víctor de Aldamao. Y Carmen Pano ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Patricia Rossetti, buenas tardes.
12: Hola, Pilar, buenas tardes.
1: El magistrado le ha interrogado por los intentos de soborno que Pano asegura haber recibido.
12: Y ha contado ante el juez del caso Leire lo mismo que contó ante la UCO en el mes de mayo, según fuentes jurídicas, que la abogada de Coldo, Leticia de la Hoz, le ofreció a ella y a su amigo, Álvaro Gallego, unos 250.000 euros por cambiar su declaración y negar ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz. Pano quería saber a cambio de qué y la abogada le preguntó qué proponía a ella. Pano hizo números: 25.000 euros para la boda de su hijo y en torno a 3.000 euros mensuales para el alquiler de su casa durante 5 años. Y Gallego, que ejerció de chofer para Pano hasta la sede del PSOE, pedía 15.000 para la compra de un coche. De ahí salen los 250.000. El motivo de la oferta era inculpar al Dama y exculpar a Ábalos y a Coldo. Se celebraron 4 reuniones en el despacho de la letrada junto a su socio y aseguraba que la enviaba gente de parte del PSOE. Un dinero aceptado que se justificaría mediante la instrumentalización de algún contrato laboral. Pero Pano estudió la oferta y la rechazó tras hablar con su abogado Gómez Bermúdez. Nada más conocerse la noticia, la abogada de Coldo, Leticia de la Hoz, emitió un comunicado desmintiendo esta información y entregó documentación a la UCO para negar el soborno. La abogada está citada como investigada en esta causa el día 14.
1: Gracias, Patricia Rossetti. Te quedas ya con tu COPE local.
13: Pilar García de la Granja.
14: Mediodía COPE.
13: Estar informado.
14: Viernes 11 de la mañana. Para.
13: Para.
14: Reflexiona.
13: Reflexiona.
14: Actúa.
13: Actúa.
15: Todo tiempo pasado fue mejor. Como la nostalgia muchas veces nos puede llevar a lugares que no son del todo reales.
16: No es un recuerdo objetivo, es una recreación.
15: Sí.
16: Que hace la mente para que experimente lo que en este momento necesita sentir.
14: Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
13: Solo en Herrera en COPE.
17: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
18: Valorado.
17: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
18: En España.
17: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
20: Solo hasta el 6 de septiembre tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras en todo lo que necesites. Además, tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
21: Cuando eliges viajar, la decisión ya la has tomado. Cuando eliges invertir también, con carteras Master de CaixaBank, tú das el paso y nuestros expertos te acompañan en el viaje a tus metas financieras. Carteras Master de CaixaBank. Nunca ha sido tan fácil emprender un viaje. Desde 6.000 euros. Exclusivas para clientes asesorados Wealth Management y Banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
22: Pilar García de la Granja.
23: Mediodía COPE.
24: COPE Catalunya y Andorra.
25: Estàs informat.
26: Tota violència ens repugna, ja sigui verbal i especialment la física. I quan aquesta s'aplica als més febles de la societat, és a dir, als nadons o a les persones amb més edat, la potència del horror es multiplica fins a la incomprensió absoluta. Bon migdia, sóc a Sergi Tor i un nou cas sacseja a Catalunya per la mort d'un nadó presumptament víctima de maltractaments pels seus progenitors. Els pares de la criatura d'únicament 3 mesos es troben a la presó per ordre judicial. La jutgessa instructora ha decretat a presó provisional i comunicada sense fiança per tots dos, investigats per un presumpte delicte de maltractament habitual amb resultat de mort. El passat dijous, la parella va trucar al 112 perquè el seu fill no respirava. Els professionals del sistema d'emergències mèdiques van aconseguir reanimar l'infant i el van traslladar a l'Hospital del Parc Taulí, on malauradament va morir al poc de poques hores a la matinada de l'endemà del seu ingrés. Segons els metges, el nadó presentava lesions compatibles amb el síndrome del nadó sacsejat, fet que va motivar l'avís als Mossos d'Esquadra i la posterior detenció dels progenitors, la seva posada a disposició judicial i el seu ingrés a la presó per ordre de la jutgessa. Paral·lelament, el Departament de Salut ha obert una investigació per revisar tota l'atenció sanitària que havia rebut la criatura. Segons la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Parejà, el nadó havia passat 2 revisions rutinàries al CAP durant aquest mes de maig i, d'acord amb la informació preliminar, cap d'aquestes visites es van detectar indicis que fessin sospitar d'una situació de risc.
27: Aquest és l'element que hem d'analitzar en profunditat, així aparentment i amb la primera doncs, anàlisi de la informació que disposem semblen que eren visites rutinàries i que no hi havia elements que cridessin l'atenció, però evidentment, com ja he comentat abans, doncs, davant d'un cas com aquest hem d'aprofundir i revisar tota la documentació de què disposi l'organització i a més si cal entrevistar doncs, els professionals sanitaris.
26: Salut també revisarà la detenció mèdica de la comunitat aragonesa on va néixer el menor, ja que la família s'havia traslladat a Catalunya feia únicament 2 mesos. Recordem que aquest és el segon cas de maltracte o de presumpte maltracte greu a un nadó que transcendeix aquest any a Catalunya. El passat mes de març, els pares d'un nadó de 6 setmanes van ser detinguts després de que el menor ingressés amb lesions greus a l'Hospital Vall d'Hebron. El pare continua a la presó. La mare va sortir en llibertat i el Ministeri Fiscal demana ampliar la petició de culpabilitat amb el pare davant dels últims indicis que han aparegut i ha demanat en aquest cas al jutge que reobri els testimonis i la causa amb una nova declaració. Un cas que commociona, els dels nadons maltractats. I amb un altre ordre de coses, també hi ha commoció a la societat per l'accident a Poblenou de Barcelona en una persecució policial. No té res a veure una cosa amb l'altra, però sí que provoca una commoció ciutadana. Anem amb aquest segon cas. Un cotxe amb matrícula francesa que fugia de Mossos d'Esquadra i va xocar frontalment a gran velocitat contra un vehicle que estava aturat en un semàfor en vermell. Balanç definitiu, 2 morts. El conductor temerari que fugia i el conductor del vehicle aturat que estava complint amb les normes de seguretat vial. Els veïns de la Cruïlla, carrers Pallars i Fluvià al Poblenou no oblidaran aquest matí del diumenge d'estiu, amb un xoc, el soroll, l'estrèpit de l'impacte i la commoció del tràgic balanç. Álvaro Veí.
28: Em trobava a la Terrassa
2: a disposar-me a jugar amb la meva filla i directament per sortir a esmorzar, quan hem escoltat un cataclec, un cop molt fort. Pensàvem que era, jo personalment pensava que era un camió de descarga, s'havia caigut al paler o el que fos, però automàticament m'ha sortit l'alarma de la moto i ja m'he preocupat, he baixat i he vist el tinglao. No entenc com passen aquestes coses, però bueno, passen.
26: No entenc com passen aquestes coses, però passen. No hi ha millor descripció que la del Álvaro. Les reaccions polítiques ens han fet esperar. El president del grup municipal de Junts, Jordi Martí Galbís, considera que els fets confirmen la degradació i la convivència i la seguretat als barris de Barcelona. I ha recordat el tiroteig registrat a fa pocs dies a Bon Pastor. En la mateixa línia, el líder del Partit Popular, l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha denunciat una delinqüència descontrolada i ha reclamat que algú assumeixi responsabilitats. La Guàrdia Urbana manté oberta la investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. En quant al temps, nits tropicals, 27 graus avui a Barcelona, on ha costat conciliar la son i deixen pas a dies i a migdia de calor. I acumulem ja moltes jornades de calor, aquesta calor pesada i perillosa. Segons l'Institut Carlos III, 130 morts a Catalunya des de diumenge de la setmana passada són atribuïbles a la calor. Mai des de l'inici de dades, al 2015, hi havia un mes de juny amb tantes defuncions. Un total de 76 d'aquestes 130 víctimes tenia 85 anys i més. Avui calor a tota Catalunya. A partir del dijous les temperatures s'aniran normalitzant i aquesta tarda ruixats i tempestes a la tarda al Pirineu, sent el Ripollès i la Garrotxa les comarques que poden ser més afectades per aquestes tempestes que localment poden ser fortes. Temperatures actuals a les capitals catalanes: Barcelona, Tarragona i Lleida 31 graus, Girona 33, mentre està en el Principat d'Andorra registre 21 graus. En quant al trànsit, també lamentar que un home ha mort per causes naturals i ha provocat un accident en xocar amb un camió a l'AP2 a Montblanc, direcció Lleida. La víctima conduïa una furgoneta amb 7 persones més i on el passatger davanter de la furgoneta també ha mort, en aquest cas, sí pel xoc per encalç amb el camió que transportava ferros. Com diem, el camió de la furgoneta ha mort per causes naturals. Els altres 6 ferits han estat traslladats a l'Hospital de Sant Pau. També hi ha hagut un accident mortal aquest matí a Brunyola, a la Salva. Un conductor de 46 anys de nacionalitat francesa ha mort per una sortida de via. Anem a l'actualitat, a com s'està circulant, quines són les incidències. Fina Araca, bon migdia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem a l'autopista AP7 que encara hi ha un tram de retencions entre Llinars i la Roca del Vallès en sentit Tarragona. L'autocar que hi havia variat ja ha estat retirat, però encara queda intensitat en aquest tram. Més endavant també aturades entre Montornès i Montmeló en sentit sud, en sentit Tarragona també, i també circulació amb retencions a la zona de Barberà del Vallès, també en sentit Martorell. D'aquesta zona del Vallès també destaquem aturades a la C-17 a Parets, en un tram de 2 quilòmetres en sentit sud, en sentit Barcelona. I pel que fa als accessos més immediats, la capital catalana, aturades en alguns trams de les rondes, concretament a la Ronda Litoral a l'altura de la Barceloneta, en un tram de 6 quilòmetres en sentit Llobregat, i també aturades a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, i a la B-20 retencions a la zona d'Horta en sentit Trinitat. De moment això és tot. Molt bona tarda.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
26: I ja que parlem de mobilitat, també parlem d'economia, perquè la gasolina pujarà de preu demà passat. Decisió del govern central: s'acaben les bonificacions per particulars i la gasolina recuperarà l'IBI del 21% en plenes vacances. Sí que continuaran les bonificacions per empreses i transports. I Renfe xifra en un 6% el seguiment de la vaga en trens i rodalies convocada pel sindicat ferroviari a tota Espanya pel tancament d'un taller de material remolcat a Miranda d'Ebro. Ara els serveis mínims estan funcionant al 33%. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, horari punta, pugen els serveis mínims a un 66. Hi ha hagut retards en regionals i rodalies com la R11. Renfe parla d'afectacions o puntuals, Per Carles García, president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, apunta a l'Agència Catalana de Notícies que un dia com avui de vaga res es nota, perquè Rodalies funciona com sempre.
5: Seguim permanentment en una situació en què Rodalies funciona tan malament que realment doncs, no hi ha massa diferència entre un dia de vaga i un dia de no vaga. La realitat és que encara tenim moltes mancances de fiabilitat i puntualitat i de trens cancel·lats, demorats i retallats.
26: Per tant, per l'Associació de la Promoció del Transport Públic, que hi hagi vaga o no, en aquell cas d'un sindicat minoritari, és indiferent perquè el servei, quan no hi ha vaga, ha funcionat com avui, amb alteracions, retards i transports alternatius en alguns trams. Per cert, que la pròxima jornada de vaga, convocada per aquest sindicat minoritari, és pel dimecres 15 de juliol. Senyals preocupants per la educació, encara més. A banda del conflicte laboral i de la conflictivitat que hi ha hagut amb aquest últim trimestre del curs, les notes de matemàtiques a la selectivitat, les notes PISA, i avui hi ha hagut aquest matí la presentació de l'anuari de l'educació de Catalunya elaborat per la entitat equitat.org. Pol Matavacas, quines són les advertències d'aquest estudi?
7: L'estudi alerta dels mals resultats en l'àmbit acadèmic, però també de les desigualtats educatives causades per l'origen socioeconòmic dels alumnes. Pel que fa als resultats acadèmics, la taxa d'idoneïtat a 15 anys, que fa referència als alumnes que al final de l'ESO no han repetit cap curs, s'ha mantingut des del 2021-2022. La taxa de graduació de l'ESO ha passat del 93 al 87% i no se supera la xifra de 80% dels joves amb estudis secundaris postobligatoris. A tot això se li han de sumar els mals resultats en proves internacionals d'anys anteriors. Per altra banda, hi ha una insuficiència pressupostària derivada de l'augment de les necessitats a les quals han de fer front dins les aules. De fet, més del 28% dels alumnes a l'educació bàsica, que inclou des del segon cicle d'infantil, primària i ESO, tenen necessitats educatives especials per raons socioeconòmiques, tal com indica Mònica Nadal, directora d'investigació d'Equitat.org.
8: Podem sintetitzar com cronificació dels baixos resultats, tenim un estancament ara mateix de les trajectòries educatives i tenim un sistema en el qual el pes de l'origen familiar i social dels infants és excessiu per explicar els resultats. És a dir, qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius.
7: L'anuari també planteja crear 8.000 noves places d'FP bàsica per poder arribar a més de 18.700 places.
26: Gràcies a Pol. Qui ets i d'on vens no hauria d'afectar el nivell educatiu, però afecta i s'ha de corregir. I a Catalunya, un dia com avui, 29 de juny del 2026, es fa un ple ordinari a un ajuntament. Cosa lògica. Ara anem a la novetat. Es farà per via telemàtica per seguretat. Hora 6 de la tarda. Ajuntament Sant Adrià del Besòs. Decisió l'alcaldessa Filo Cañete del PSC. Causes, com han dit, seguretat. Evitar una possible i presumpta conflictivitat pels afectats del desallotjament dels pisos de la Rambla al barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs, que aquí n'han parlat. Per cert, pisos que al matí la policia desallotja i a la nit es tornen a ocupar. La portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Adrià, Isabel Pardo, anuncia a migdia a COPE que els dos regidors del Partit Popular aniran aquesta tarda a la seu de l'Ajuntament on es celebra el ple.
9: Aquí no hi ha cap amenaça i és una cosa sense precedents a cap municipi. O sigui, i llavors jo com a regidora aniré a l'Ajuntament, aniré al meu despatx. Jo demanaré que m'obrin la sala de sessions. Si no me l'obren, ho faré des del meu despatx.
26: La portaveu de la Partit Popular a l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs critica la postura de l'alcaldessa Filo Cañete i nega que les forces de seguretat no puguin garantir la normalitat d'un ple democràtic. Aquí està el nucli de la qüestió, que un ple democràtic s'hagi de fer telemàticament per seguretat. Isabel Pardo explica el que creu que vol evitar l'alcaldessa de Sant Adrià.
9: simplement, que és que si anava l'alcaldessa, doncs s'exposava a tindre uns abucheos i, per tant, bueno, com està molt tensionat aquest tema dels desallotjaments, però perquè han estat 10 anys que han mirat cap a un altre costat, doncs el que vol evitar és posar valles rodeando l'Ajuntament, no?, i posar quatre furgons de Mossos d'Esquadra, de la Brimo, de la Arro, i vol evitar aquesta imatge.
26: Doncs per evitar aquesta imatge, avui el ple de Sant Adrià del Besòs, a partir de les 6 de la tarda, es farà telemàticament. Crònica policial: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han detingut a 23 persones, sí, 23, 15 dones i 8 homes, en el desmantellament de dos grups criminals, un brasiler i l'altre espanyol. Estaven especialitzats en el tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. La banda operava en 11 prostíbuls distribuïts entre Barcelona i Girona. Com va començar la investigació policial, Pol Matavacas?
7: Segons les primeres informacions, les víctimes tenien una característica comuna. Patien una situació de vulnerabilitat en el seu país d'origen. A les víctimes les captaven amb ofertes de feina falses i els finançaven el viatge fins a Espanya. Els membres de la trama funcionaven de manera jerarquitzada i es repartien les funcions entre ells. S'encarregaven de la captació, el trasllat, el control de les víctimes, la vigilància, la gestió econòmica i la mobilitat entre els diferents immobles on les víctimes eren explotades. Lluís Moreno, sotsinspector dels Mossos, explica com van ser els primers passos de la investigació.
0: Va identificar, gràcies al servei d'urgències d'un hospital públic de Sabadell, on la doctora va tenir la perícia de detectar indicadors de tràfic d'éssers humans i va ser capaç d'activar el protocol, no? El protocol d'avís a la policia. La seva identificació la va traslladar per via interna als grups d'atenció a la víctima dels Mossos que tenim a totes les localitats, i a partir d'aquí els grups d'atenció a la víctima ja van contactar amb la DIC i concretament amb la nostra unitat.
7: En aquests moments, l'operació ha permès identificar i protegir a 6 víctimes. Les seves declaracions han estat fonamentals per poder corroborar el funcionament de la xarxa, les condicions a què eren sotmeses les víctimes i els mecanismes de control, amenaces i explotació que exercien els investigats. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
26: Gràcies, Pol. La intel·ligència artificial ja és aquí. Comença a tenir una aplicació diària en grans parts de la població, no únicament amb els estudiants, sinó pràcticament en totes les professions. I comença també a entrar amb força en la gestió dels ajuntaments. Però el gran debat ja no és únicament tecnològic, sinó també de governança, control i garanties ètiques. Qui controla a la intel·ligència artificial? Qui pot realitzar les normes ètiques de com s'ha de treballar amb la intel·ligència artificial? Com s'integra aquesta tecnologia en els serveis públics sense posar en risc la privacitat dels ciutadans ni la seguretat jurídica de les institucions? En aquest context, Terrassa s'ha convertit en un dels primers municipis d'Espanya en aprovar un pla director d'intel·ligència artificial per al període 2026-2028. La tenent d'alcalde i regidora de Tecnologia de l'Ajuntament de Terrassa, Laura Ribes, explica el perquè d'aquest pla director.
6: Posar una mica d'ordre abans de que la tecnologia s'escampi sense cap mena de criteri, i és evident que en el curt termini la ciutadania no ho veurà reflectit de manera molt immediata com un canvi tecnològic, però sí que ho veurà que l'administració al final és més eficient, és més àgil, i això ho veurà perquè realment a nivell intern comencem a incorporar noves eines d'intel·ligència artificial.
26: Es tracta d'una fulla de ruta que fixa com desplegar aquesta tecnologia segons i dins de l'administració local amb criteris de supervisió, transparència i ús responsable. Perquè sempre la gran pregunta és com es controla o com es pot controlar la intel·ligència artificial. Laura Ribes.
6: Nosaltres en el nostre pla hem incorporat un marc ètic propi que estigui alineat amb aquesta normativa i hem pres mesures concretes, no? Des de que hem d'informar la ciutadania sempre que estigui interactuant amb sistemes d'IA, a mantenir un registre intern dels nostres sistemes utilitzats en aquest sentit, i sobretot abans de desplegar qualsevol eina hem de fer avaluacions de risc, vale? I també incorporarem clàusules ètiques en la contractació tecnològica quan haguem de contractar aquests serveis, o establir sempre protocols de supervisió humana, perquè al final qui ha de decidir són les persones.
26: I saludem a migdia a COPE a Ignasi Llorente, CEO d'Utopic, agència especialitzada en comunicació, estratègia i consultoria de processos de canvi. Ignasi, benvingut i bon migdia.
1: Molt bon dia.
26: És real? Som davant d'un moment de gran canvi, tant en la forma de comunicar com també en la forma de viure a causa de l'aplicació de la tecnologia?
1: Totes les prediccions, no?, al llarg de la història de la humanitat sempre tenen un cert grau de risc, no? Està molt en temps real dir què pensaran d'aquí 100 anys els nostres, no?, els nostres descendents sobre si realment va ser una revolució o va ser un petit canvi. Però tots els indicadors ens diuen que el tema de la intel·ligència artificial és una transformació molt radical, probablement no comparable a processos recents de la història de la humanitat i, per tant, no comparable en aquest sentit, doncs, a la introducció de la informàtica o de les xarxes socials. Jo m'atreviria a dir que ni tan sols a la industrialització, sinó que sovint comparem un canvi de la magnitud de la impremta.
26: La clau sempre és on hi ha el límit ètic a l'hora de fer funcionar la intel·ligència artificial. I qui posi aquesta ètica? Sí, sí. Qui la diu, qui l'escriu i qui la aprove?
1: Evidentment, l'ètica no és una cosa, doncs, no és una ratlla fixa, no? Cadascú, cada organització, ja no cal cada persona, sinó cada organització, té una cultura empresarial diferent, una cultura, les administracions públiques també, doncs no hi ha dues que tinguin els mateixos criteris interns, i per tant, en aquest cas, que estem davant d'una revolució no només tecnològica, sinó realment cultural, marcar els límits, dir què volem automatitzar, què volem que faci la intel·ligència artificial i què no volem, perquè poder ho podrà fer tot, doncs aquí és on haurem de preguntar-nos totes les organitzacions, les empreses privades també, què deleguem en aquesta nova forma d'intel·ligència i què volem seguir mantenint nosaltres al volant o les regnes, no? És a dir, què volem seguir controlant els humans i que no haguem delegat en una màquina, en aquest cas.
26: On està el perill per tu, Ignasi, de la intel·ligència artificial?
1: N'hi ha molts. Totes les tecnologies tenen pros i contres, no? Hi ha coses molt bones i coses que, depèn com s'apliquin, són perilloses. Un dels enormes perills de la intel·ligència artificial és que democratitza, si se'n vol dir així la paraula, no? Jo més aviat dic que facilita o homogenitza l'entrada de persones sense formació prèvia a coses que ara estaven reservades a molt poca gent. Jo no sóc expert informàtic, la meva formació és d'un altre tipus, però jo en aquests moments ja puc fer programes informàtics gràcies a la intel·ligència artificial, i aquests programes informàtics poden tenir un ús, doncs, bo, no? Un ús positiu, o poden ser un programa informàtic que es dediqui a hackejar una web d'una altra empresa, doncs, rival, o a posar un virus, doncs, a dintre, doncs, d'una organització, no? Això fa uns anys només ho podien fer informàtics molt experts. Ara gairebé ho podria fer qualsevol persona. Per tant, els límits de la intel·ligència artificial són tants com els usos que vulguem donar-hi als humans. I això les empreses han d'aprendre a saber, no només a nivell legislatiu, sinó que a nivell realment, doncs, de reputació, si l'ús que en fan no és positiu, poden tenir conseqüències greus per la seva reputació, per l'impacte en la imatge de la seva organització, però és veritat, evidentment, les administracions públiques, doncs, que sempre tenen aquesta capa superior o aquesta capa més alta de, diguem, d'intentar fer les coses, doncs, amb una certa, no?, predicar amb l'exemple, per dir-ho d'una manera, com es diu tradicionalment, doncs, clar, encara els obliga a anar una miqueta més enllà i a tenir molt ben regulat quins usos volen i quins no volen que es facin internament, perquè els perills són enormes. Probablement, a nivell d'administracions públiques, el perill més gran és l'ús erroni o incontrolat o senzillament, doncs, sense cap esperit de fer-ho malament, senzillament per desconeixement de dades privades, no? L'administració pública té dades de tots nosaltres, Hisenda, Sanitat, des de cadastre, multes, no?, fins i tot. Bé, clar, aquestes dades es poden utilitzar, doncs, en benefici de la comunitat o poden estar exposades de cara al públic i, per tant, produir un impacte important en la societat i en la confiança de la gent en aquella administració pública.
26: Ignasi, escoltant la teva resposta sobre els perills de la intel·ligència artificial, interpreto que tu sí que estaries d'acord que hi hagués una regulació de la intel·ligència artificial, potser per les grans administracions, no les locals, sinó fins i tot pot ser la Unió Europea o altres tipus d'organismes públics, abans de que el seu ús estigui plenament estès.
1: és que l'ús sempre anirà creixent, perquè és un canvi cultural, no és només una tecnologia, no és un software que s'aplica, no? I per tant, ara mateix a nosaltres mateixos ens costa molt saber què farà d'aquí un any o d'aquí dos la intel·ligència artificial. Per això és important regular-ho, jo penso. És ben evident que és molt difícil, vivim en un món globalitzat i, per tant, a vegades dius, hi ha empreses europees que es queixen, no? I diuen, ostres, que regular-ho a París o a Barcelona, si resulta que altres països no ho regulen,
10: claro,
1: no té cap, no té massa sentit, no? Però és cert que la majoria de països del planeta en aquests moments estan per una mínima regulació, eh? Estem parlant que fins i tot països que havien estat molt reacis a aquesta mínima regulació, com Índia o Xina, o el Japó, per exemple, que tenen una, diguem, una visió de la tecnologia diferent que l'europea, doncs ara estan també dient que hi ha coses que s'haurien de, com a mínim, controlar mínimament. I altres països, doncs, com Canadà, Austràlia, etc., també s'han afegit a aquesta idea. Quin és el nivell de regulació? Més alt, més baix? Això ja no depèn de nosaltres, però és evident que ha d'haver-hi una mínima regulació o, com a mínim, una mínima informació. És a dir, que la gent sàpiga què està fet amb intel·ligència artificial, què està fet per un humà, què ha sigut aprovat per una empresa o què ha sigut automatitzat i, per tant, no hi ha cap control. Com a mínim, aquesta capa jo crec que és imprescindible, perquè si no podem entrar en un terreny molt, molt perillós i vosaltres, en aquest cas, que sou un mitjà de comunicació, ho sabeu, perquè el tema de la desinformació, per tant, imatges que circulen i que poden donar sensació de veracitat, etcètera, etcètera, doncs pot ser perillós i tenir conseqüències importants sobre drets bàsics, però fins i tot sobre la seguretat d'una societat. Per tant, una mínima regulació, jo diria que ara mateix gairebé tothom considera que és necessària.
10: I sobretot s'ha d'educar perquè el consumidor, que a la fi doncs, és el que rep la notícia, també que un consumidor informatiu castigui els mitjans de comunicació que utilitzen aquestes eines sense informar, com tu molt bé has explicat, de qui les fa. Un altre tema és, quan hi hagi errors de la intel·ligència artificial, qui assumeix la responsabilitat? Que això també serà un altre tema important de cara al futur. Ignasi Llorente, CEO d'Utopic, agència especialitzada en comunicació, estratègia i consultoria de processos de canvi. Gràcies per les teves aportacions aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
1: Moltes gràcies.
10: Sempre es comenta que la intel·ligència artificial el que ha de fer és ajudar i complementar la tasca dels humans. Substituir-la serà molt i molt i molt perillós. Després de la publicitat parlarem d'una feina que no es pot substituir i que és clau. L'arquitectura. El disseny de les ciutats, els dissenys dels pobles, les infraestructures. Barcelona està de moda. Congrés Mundial d'Arquitectes. 10.000 arquitectes a la capital catalana. 30 anys després, Barcelona organitza aquest Congrés Mundial que és importantíssim. D'aquests i d'altres temes en parlem després de la publicitat aquí, a migdia COPE.
11: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.
15: ¿Quieres contarnos algo?
16: Escribe a Pilar García de la Granja.
15: En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
23: La aventura tiene nombre y apellido. Alan Quatermain.
24: Ese soy yo.
25: Es un viaje a través de la leyenda, rodeado de misterios.
24: Y yo que creía que solo era un viaje a través de África.
23: Tarde Quatermain. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
28: Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
29: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
28: Hazte mutuera.
29: Condiciones en Mutua.es.
28: ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.com.
30: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
31: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
30: ¿Y si de pronto hace sol? ¿Y si un poquito de sport? ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia?
2: gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con clic. Solo en Opticalia y opticalia.com.
3: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
12: Carglass cambia, Carglass repara.
13: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
26: 30 anys després, Barcelona torna a ser la capital mundial de l'arquitectura, amb l'organització del seu Congrés Mundial. Ahir van començar les primeres inscripcions i avui ja els primers treballs, exposicions i conferències. 10.000 visitants d'arreu del món dels principals gabinets d'arquitectura es troben durant 4 dies al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona. Yolanda Bernal, en quins propòsits?
17: Sota el lema Esdevenint arquitectures per un planeta en transició, la trobada internacional abordarà qüestions centrals com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. Un dels comissaris, Pau Sarquelles, celebra que la trobada converteix a Barcelona en la capitalitat mundial de l'arquitectura.
18: La importància és brutal perquè poques vegades ha passat, tot i que aquests congressos es fan cada 3 anys, jo crec que poques vegades ha passat que s'hagi aconseguit reunir un programa o un line-up, o sigui, uns ponents de tan alt nivell, tot i a més no ser estrelles, però que l'arquitectura que fan té una rellevància tan gran avui dia, no? Posar-los a tots junts perquè puguin discutir, perquè puguin debatre les arquitectures que s'estan produint i que s'han de produir en el futur per aquest planeta que hi ha en transició, és fonamental.
17: Aquest migdia, Sergi, ja s'han acreditat prop de 4.000 visitants i l'organització espera rebre fins dijous uns 10.000 professionals, estudiants i líders institucionals provinents de més de 130 països.
26: Gràcies, Yolanda. Parlem abans de la intel·ligència artificial, del seu control ètic, del canvi, de la revolució que significa en tots els àmbits. Veiem també la revolució amb punts a favor i en contra de les investigacions de Mossos d'Esquadra d'accidents de trànsit. Les noves tecnologies milloren aquesta investigació policial, però també són un problema a l'hora d'ubicar un control perquè conductors poden saber on hi és aquest control i, per tant, aleshores provocar una conducció molt millor que no la que fan habitualment i que poden posar en perill a la resta d'automobilistes. Això ha portat a Mossos d'Esquadra a replantejar el sistema de treball dels agents per tal d'intentar que els conductors no els puguin esquivar pel matavaques.
7: Aquests canvis es deuen al fet que, gràcies a les aplicacions del telèfon mòbil, tothom que circula per la carretera pot saber on hi ha controls policials. Tot i això, el cap dels Mossos de Trànsit a Girona, Joan Costa, recomana no esquivar-los, ja que els efectes podrien ser pitjors.
19: En les aplicacions aquestes, ja automàticament tothom s'avisa i la gent evita passar pel control. Home, el que seria bo és que evitessin de passar el control perquè no agafen el cotxe, però no, el fumot és que busquen vies alternatives. Aquestes vies alternatives a vegades són tan tortuoses que si la persona va beguda, pues té l'accident allà. I això ens hi hem trobat molt sovint.
7: La solució que han trobat els Mossos és la de fer controls dinàmics. Aquests duren pocs minuts i els permet moure's per la zona que els interessa. Això també fa que hi hagi diversos punts marcats a les aplicacions on es fan controls, tot i que els Mossos només estiguin en un d'ells. Però no tot són males notícies. Amb les noves tecnologies també ha millorat la manera d'investigar els accidents de trànsit. Costa explica que la majoria dels cotxes ja porten una caixa negra on els agents policials es poden connectar. D'aquesta manera poden saber què ha fet i com ha actuat el vehicle. Això permet saber, per exemple, si el conductor ha posat un intermitent o no, cap on ha girat o a quina velocitat anava en el moment del sinistre.
26: Gràcies, Pol. Jo crec que el millor de tot és circular correctament, no? I no buscar camins alternatius on està un control policial per esquivar-lo, perquè aleshores és que alguna cosa ja no estàs fent bé. Bé, l'inici de les vacances d'estiu ja ha passat una setmana, eh? Sembla que fa passat molt temps, però no, una setmana. I són 800.000 les llars catalanes amb menors de 16 anys. Hi ha 11 setmanes de vacances, en portem una. Avui comencem de la segona. Per tant, encara en falten 10 setmanes. I què fem amb aquestes 10 setmanes? Família, aves i àvies, viatges, casals d'estiu, campus esportius... Hi ha moltes alternatives però pràcticament totes concentrades al mes de juliol. A l'agost tot és un desert. Pràcticament no hi ha alternatives. Xavier Florido, responsable de la campanya d'estiu de Fundes Esplai, explica a COPE Catalunya la mitjana d'inscripció que hi ha amb els casals d'estiu.
0: Un casal d'estiu entre dues i tres setmanes. De fet, la setmana que comencem avui, dia 29, i la setmana següent, ja et dic, sí, més o menys, aquestes tres setmanes que venen són les setmanes estrella, les setmanes més punta que venen de casals d'estiu. Sí que hi ha molts infants que estan les sis setmanes de casal i fins i tot alguns estan també a l'agost on tenim l'activitat, però la gran gruix és aquestes dues, tres setmanes.
26: Dues, tres setmanes de quinzenes o setmanalment és el període en el qual moltes famílies inscriuen els seus fills i filles a casals d'estiu. Després hi ha les desigualtats econòmiques, les beques que no acaben d'arribar, que són insuficients per a moltes famílies. I a més també hi ha un canvi a vegades de paradigma. Per exemple, des de l'Associació de Famílies AFAC, Jordi de Carreras parla que davant de les enormes dificultats que tenen moltes famílies a l'estiu, diu que, per exemple, s'hauria de plantejar, com a mínim plantejar i estudiar, poder obrir espais educatius que estan tancats aquestes setmanes.
1: Un recurs públic que gestioni eficientment pot voler dir efectivament això, que no quedi tancat i aturat, sinó que es pugui gaudir d'ell al màxim de temps possible, no? És un recurs públic i està a l'accés al màxim de temps per tothom, no? Perquè és eficient. Per tant, com ja fan moltes AFAs organitzant casals d'estiu, doncs estirar l'ús d'aquesta infraestructura hauria de ser una mesura a estudiar activament, sí.
26: És una proposta interessant, però tal com està a hores d'ara la Conselleria d'Educació, no creiem que sigui prioritària. I encara continuarà, això sí, que cadascú s'espavili a cada estiu on s'han d'omplir 11 setmanes de festa escolar. Recta final del migdia COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
8: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
6: Murprotec.
26: I l'actualitat esportiva de Catalunya que arriba d'aquí 50 minuts, quan faltin 10 minuts per les 4, Joan Batllori, el Mundial ja a tota màquina i molta més actualitat esportiva. Joan, bona tarda.
9: Bona tarda, Sergi. Sí, senyor, ja tenim la primera selecció classificada per vuitens de final, és el Canadà, que va derrotar ahir a 0 a Sud-àfrica. Atenció al programa que tenim avui al Mundial, que tenim tres grans partits. A les 7 de la tarda, Brasil-Japó. A 2:15, Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, bon partit, Marroc-Països Baixos. Ara a les 3 arrenca l'especial Mundial. Quan quedin 10 minuts per les 4, arribem nosaltres amb la informació esportiva més propera, que el Barça ha de tancar entre avui i demà dues operacions. Ansu Fati sortirà al Mónaco, traspassat per 11 milions d'euros, i també ha de tancar la renovació de Cillessen per les dues properes temporades. El Barça, que per cert, disputarà partit amistós de pretemporada contra l'Europa el 29 de juliol a la ciutat esportiva Joan Gamper a porta tancada. El Girona també ha anunciat un nou amistós el dia 25 davant de l'Alavés a la Vall d'en Bas. En motos, Àlex Márquez acaba cinquè a Assen, el Gran Premi dels Països Baixos, en el seu retorn després de l'accident espectacular que va patir a Barcelona. Marc Márquez va acabar sisè, es situa a 40 punts del nou líder Jorge Martín a la general. En hoquei patins, el Vilafranca puja a l'hoquei Lliga, i en ciclisme hem tingut campions d'Espanya catalans en la prova de ciclisme en línia disputada a Sabinyànigo. Són Marcel Camproví en categoria masculina i Mireia Benito en categoria femenina.
26: Doncs estem molt atents, eh? D'aquí 50 minuts aquí tens el micròfon blau.
9: Perfecte, Sergi, fins ara.
26: Arriba línia COPE, l'última hora del Mundial, i després Esports COPE amb Joan Batllori.

0: Para la información local y regional de tu COPE más cercana.
1: Pilar García Muñiz.
2: La tarde.
3: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
4: Bona tarda. En les pròximes hores, molta precaució a les comarques del Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà per les pluges localment intenses que ja han començat a caure, tempestes amb pedra i ventades. Demà tornarem a tenir un matí assolellat i pluges de nou a la tarda al Pirineu i Prepirineu i les temperatures deixaran d'anar a l'alça, però això sí, continuarà fent molta calor. Temperatures ara mateix, 31 graus a aquesta hora a Barcelona i Tarragona, 32 a Girona i Lleida i 20 graus a Andorra la Vella. A les carreteres, un incendi al voral de la 2 a Granyadella, sentit Barcelona, talla un carril per facilitar les feines dels bombers. El foc s'hauria originat a una de les rodes d'un camió. Hi ha retencions també a aquesta hora a la ronda de dalt entre Esplugues i Sarrià, direcció Besòs, a causa d'un vehicle avariat. I el Departament d'Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a la platja de Tarragona. Et seguim explicant tot el que t'interessa a la tarda.